Ràdio Cardedeu 90.7 FM. I shouldn't have come here.

Cardedeu han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, Més Cardedeu.

Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

散发

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Son las 5. Radio Cardedeu 90.7.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

d'ensenyar-ho, que és la cançó. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital. I en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol. I divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva, però, seria el juliol al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. El PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'expresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. En uns minuts analitzarem els resultats amb l'Adrián Caballero, analista polític i professor de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen els trets als de Manolo González 3 punts, dèiem, d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Passen gairebé 3 minuts i mig de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs. Comencem la setmana de moment amb tranquil·litat i la jornada d'avui dilluns, de moment, sense accidents ni avaries destacables. A hores d'ara sí que parlem, però, de fortes retencions ja als voltants de Barcelona. Des de la C-58 en direcció a la capital catalana ja tenim des de Sant Quirze de manera intermitent retencions durant més de 6 quilòmetres. També encara al Vallès hi ha lentitud a la C-60 en sentit nord a la Roca del Vallès. En sentit sud també hi ha cues ja de 2 quilòmetres a la C-17 i a la C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui. Des del Llobregat també hi ha retencions ja en direcció a Barcelona per la A2 i la B23 des de Pallejà i el Papiol de manera intermitent en tot el seu tram. També en sentit nord hi ha retencions d'un quilòmetre i mig entre Viladecans i Sant Boi a la C32. Tot plegat ens deixa unes retencions més que habituals des del nus de la Trinitat en sentit sud a la Ronda de Dalt amb cues fins a Montbau i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
4: Bon dia, se'ns presenta una setmana que de mica en mica anirà tenint una pujada de la temperatura, però de moment avui, encara amb aquest temps variable i molt indefinit, al llarg d'aquest matí alguns ruixats que van caient sobretot al Prepirineu, també a les comarques de Girona i els núvols una mica més trencats cap a les Terres de l'Ebre. Ara bé, compte perquè aquest migdia, primeres hores de la tarda, bon reguitzell de tempestes, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. També algun ruixat tindrem cap a l'Alcamp, la Conca de Barberà, per tant, l'interior de Tarragona. Les tempestes més fortes al prelitoral de Barcelona i a l'interior gironí, amb una temperatura que aquesta tarda serà, si fa no fa, com la d'ahir. Per tant, suau, però de moment no gaire alta. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els socis d'investidura Esquerra Republicana i Comuns afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Olmos.
5: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
5: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
7: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
2: Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Aquest dilluns estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions que fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
8: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
9: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
2: Doncs analitzem els resultats d'aquests comicis i ho fem amb l'Adrián Caballero. Ell és analista polític i professor de Ciències Polítiques de la UAB. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Hola, molt bon dia.
2: Finalment el PP perd 5 escons, es queda a 2 de la majoria absoluta. Juanma Moreno necessitarà Vox per governar. Això desmunta la via andalusa que Moreno Bonilla havia reivindicat o ha anat reivindicant durant tots aquests dies. Què significa per al seu lideratge haver de fer el mateix que ell mateix criticava en d'altres comunitats, aquests governs condicionats i amb pressió constant de Vox?
10: Sí, a veure, la via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte. Ara bé, el lideratge de Juanma Moreno com a tal no quedaria en dubte perquè al cap i a la fi és qui ha portat el Partit Popular a guanyar des del 2018 o a governar des del 2018 en una comunitat autònoma que semblava, bueno, que era socialista i que això no canviaria mai.
2: Doncs els socialistes que s'han ensorrat definitivament, obtenint el pitjor resultat de la seva història. María Jesús Montero no ha aconseguit tampoc reconnectar amb l'electorat andalús, un patró que, com bé comentava vostè, es repeteix des del 2018. Què explica aquest trencament tan profund entre el PSOE i el seu antic feu?
10: Les explicacions segurament les hauran de trobar precisament a Andalusia, en el seu propi territori. Ho explico perquè en aquestes eleccions, ahir a la nit, van obtenir 947.000 vots aproximadament. Això són 500.000 menys de vots que Pedro Sánchez en les darreres eleccions generals a Andalusia. Això vol dir que hi ha 500.000 de vot socialista, que com a mínim en unes generals es torna socialista, que no vota a Montero i que no ha votat als socialistes tampoc el 2022, etc. Per tant, aquestes explicacions s'hauran de trobar a Andalusia.
2: I com ha d'interpretar aquest resultat Pedro Sánchez? Les eleccions andaluses sempre s'ha dit que solen ser un baròmetre important per la Moncloa o per Espanya a nivell estatal també, encara que el PSOE ho hagi volgut desvincular les últimes hores. Parlem d'un mal resultat autonòmic o d'un avís seriós per al projecte socialista a escala estatal, com deia?
10: Com a mínim segur que és un mal resultat autonòmic, això segur, perquè al final són 28 escons, són 2 menys que hi ha el que era el Terra, és a dir, el pitjor resultat que havia obtingut el PSOE. Però irònicament, el fet de que Moreno Bonilla no hagi obtingut la majoria absoluta taparà d'alguna manera aquest fracàs, i des del PSOE a Ferraz el que parlaran és aquest 500.000 de vots que en una general es podrien tornar al Partit Socialista. Per tant, no encendran les llums d'alarma, sinó que això es quedarà de moment en un mal resultat autonòmic.
2: Adrián Caballero, gràcies per l'anàlisi, que tinguis un bon dia.
10: Bon dia.
1: Notícies a tota la informació al teu abast.
2: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. Aquest modus operandi fa planejar de nou l'ombra del crim organitzat que en els darrers mesos ha colpejat Barcelona amb diversos episodis molt violents que la policia vincula al narcotràfic local o amb connexions internacionals. Canviem radicalment de qüestió. A partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum les compres efectuades en els establiments físics. És una mesura que impulsa la Unió Europea i que els bancs implementaran de forma progressiva. A més, es preveu que a finals d'any ja es pugui pagar amb Bizum arreu d'Europa. A l'Escala, a l'Alt Empordà, alguns negocis ja s'estan adaptant a la iniciativa.
11: Ho estem mirant, avui hem rebut la informació, estic mirant aviam que, com funciona i com irà, i a partir d'aquí veurem si ho implementem o no.
12: Creiem que és una forma fàcil de donar una opció, ja que tenim molts problemes de cobertura, i nosaltres ja antigament ho havíem aplicat, ja que molta gent a vegades ens venia a demanar una cosa per provar a casa seva, i els donàvem la facilitat de poder-ho pagar per Bizum, i així no havien de tornar a la botiga.
13: Jo personalment sí que crec que m'interessa molt, perquè hi ha molta gent que realment volen pagar amb Bizum, fins ara no era possible, i de vegades la gent no ho entén, i si ara és possible i la gent realment s'acostuma, doncs, jo crec que sí que seria interessant fer-ho.
14: Ara, de bones a primeres, encara no. Suposo que més endavant ens hi adaptarem. De totes formes, crec que aquí tindrà poca acceptació, perquè els estrangers no tenen aquesta aplicació.
2: També en matèria comercial, ahir va ser el primer diumenge que els establiments de les zones més turístiques de la ciutat poden apujar les persianes entre les 12 i les 8 del vespre, una mesura que s'allargarà fins al mes de setembre. La mesura afecta els comerços de l'àrea formada per tot Ciutat Vella i l'Eixample i diversos barris de l'entorn, amb l'excepció de Sant Andreu i nou barris que en queden al marge. Tot sovint la hipertensió passa desapercebuda i precisament per això està envoltada de mites i falses creences. Ahir va ser el Dia Mundial de la Hipertensió i hem volgut posar sobre la taula alguns dels tòpics més habituals sobre aquesta malaltia de la mà del doctor Marcos Antonio Paz, president de la Societat Catalana d'Hipertensió.
15: Jo em trobo perfectament. Si tingués hipertensió, ho notaria.
16: La hipertensión arterial en general es un enemigo silencioso que no da síntomas hasta que produce ya una complicación cardiovascular y para entonces el mal ya está hecho.
15: La tensió alta és cosa de gent gran.
16: Personas jóvenes, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, pueden presentar ya hipertensión arterial y con ello presentar también un riesgo de eventos cardiovasculares, especialmente ictus.
15: Amb una pastilla al dia ja puc estar tranquil.
16: Es habitual y lo más común es que para que la presión arterial en un hipertenso esté bien controlada sea necesario utilizar más de un principio químico.
15: Jo menjo bastant bé, no sé per què em puja la tensió.
16: El hecho de que se coma con, bueno, de una manera relativamente o saludable no quita o no evita el possible desarrollo de la hipertensión.
15: A la meva família tothom ha tingut hipertensió, és genètic i no hi puc fer res.
16: Aunque tengas esa predisposición genética, una vida ordenada, el ejercicio físico, una dieta saludable pueden, como mínimo, retardar el inicio de la hipertensión arterial y que, por tanto, pues el riesgo disminuya.
2: L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
17: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
2: Per contra, el Girona no va poder puntuar al Metropolitano i es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra l'Elx, en parla el tècnic Mitchell.
18: La obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. A lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res i ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
2: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 43 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació, amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar acabar ocupant alguna de les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició després d'haver anunciat que tanca la seva etapa al club, visiblement emocionat. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes i Cancelo amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler dirigir unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
19: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido en el estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
2: El Vilassana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Eina Florença van situar per davant el marcador les del Pla d'Urgell. Ja als darrers instants, un gol de Luchi Agudo va sentenciar el títol. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per a les lleidatanes i la quarta copa en la història del club. L'Igualada es va endur la victòria a la tanda de penals contra el Voltregà en el primer partit dels quarts de final de l'Hockey Lliga. Després que es completés el temps reglamentari i la pròrroga sense gols, van caldre 12 penals per resoldre l'enfrontament. Roger Bars va sentenciar i va sumar el primer punt per als igualadins, que dissabte tindran l'opció de sentenciar l'eliminatòria. Marc Montaner és l'entrenador de l'equip de la Noia.
20: Quan arribes a la pròrroga, als penals, aquí ja comencem a entrar amb atzar, amb loteries, i, bueno, hem arribat als penals, el nostre porter ha estat excel·lent, el seu també, i al final, mira, per sort ens quedem al primer punt de l'eliminatòria, però bueno, hem de fer molta autocrítica, mirar molt bé aquest partit, perquè si juguem com avui allà no tirarem endavant, segur.
2: El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, que va ser president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa, TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa.
21: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
22: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
2: Comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebrarà del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant de centenars de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat. Entre les novetats d'aquesta edició destaquen una cartellera digital i els vestits del porrer i del tabaler, que aquest any estan confeccionats amb lli. I en el marc de la 41a edició del Festival Barcelona Poesia, l'escriptora i filòloga de la xarxa, Laura Hortensi, ha presentat el poemari Qui traca lent. La poesia és protagonista aquests dies a la capital catalana i ha pres racons com el Verger del Museu Marès o els jardins de la Fundació Muñoz Ramonet. David Navarro n'ha parlat amb l'autora.
0: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, un accident de trànsit i una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
3: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se. És una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
0: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda.
3: La poesia té una cosa d'impuls i de rampell que la resta de gèneres no tenen. I, de fet, amb aquest llibre em va passar que és la primera vegada que m'imaginava una història i vaig pensar, podries fer una novel·la, però quan vaig haver fet tres paràgrafs vaig dir, no, és que no puc. No és el meu àmbit i ho he de fer en vers i va sortir en vers.
0: Laura Hortensi veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda o els Nois del Mar de Blai Bonet, però destaca que a Qui traca lent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure que són més potents i explícites.
2: Girona ha tancat la 71a edició del Temps de Flors amb més de 400.000 visitants, una xifra que suposa un 10% més que l'any passat. Entre els espais més visitats destaquen Sant Lluc, l'Ajuntament i el pati de la Casa Carles. També han registrat una alta afluència al claustre i als soterranis de la Catedral i la Basílica de Sant Feliu. La majoria dels visitants han arribat de l'àrea de Barcelona, de França i de les comarques gironines. La vicealcaldessa Gemma Geis feia un balanç positiu d'aquesta 71a edició.
4: Els missatges que hem rebut de moltíssima i moltíssima gent és que ha estat un any de molta creativitat, un any de molta explosivitat, també un any de molta presència a les xarxes socials, per tant, aquesta és una mica el sentit de molta i molta gent doncs, que ens ho ha fet arribar i que ha agradat moltíssim aquesta exposició de Temps de Flors.
2: I Reus ha tancat la 30a edició del Trapezi, la Fira del Circ de Catalunya, amb uns 45.000 visitants. 5 dies d'espectacles i una 70a de funcions programades han fet de la capital del Baix Camp l'epicentre del circ contemporani un any més. Tot i que la majoria d'espectacles eren gratuïts, s'han venut el 98% de les entrades dels espectacles de pagament.
1: La xarxa de comunicació local.
23: No escoltis qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o l'aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. Sobre aquests acords i negociacions entre el govern i Esquerra, en parlarem tot seguit amb Joan Tardà, exportaveu dels republicans al Congrés dels Diputats. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 18 de maig. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà, doncs, ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
2: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: L'ombra del crim organitzat torna a planar a Barcelona després de l'assassinat aquest dissabte a Barcelona d'un home a sang freda al districte de Sants-Montjuïc. Els Mossos encara investiguen els fets. En paral·lel, aquest diumenge ha estat detingut un home a l'Hospitalet de Llobregat per un altre tiroteig, en aquest cas sense ferits. Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, retencions molt intenses a aquesta hora als voltants de Barcelona, a la C58, en direcció a la capital catalana. Retencions de fins a 6 quilòmetres des de Sant Quirze. Això provoca congestió al nus de la Trinitat i cap al Llobregat, amb cues a la Ronda de Dalt fins a Montbau i a la Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès hi ha 2 quilòmetres de lentitud a la C60 en sentit nord a la Roca i en sentit sud a la C17 i a la C59 a Parets i Caldes de Montbui. I pel que fa al temps, comença una setmana amb temps variable i poc definit, tot i que de mica en mica pujaran les temperatures. Tot i això, aquestes primeres hores predominarà el temps canviant i compte perquè a partir del migdia o a primera hora de la tarda es registraran tempestes a les comarques de Girona i Barcelona. Les tempestes més fortes cauran al prelitoral de Barcelona i a l'interior de Girona. Ens espera una temperatura, això sí, suau, però no gaire alta de moment.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara mateix 5 minuts de 7:45 del matí. Us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del consorci de la Zona Franca. La previsió

0: és que un consell executiu
1: extern és que posen que tinguin del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda, hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
2: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
1: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
3: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
1: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
0: Doncs per entendre com llegeixen aquest moment els republicans i què s'hi juga realment el partit, ens acompanya l'exdiputat i exportaveu d'Esquerra al Congrés, Joan Tardà. Senyor Tardà, bon dia i gràcies per ser avui amb nosaltres.
4: Bon dia.
0: Esquerra Republicana, ho dèiem ara, està a punt de validar els pressupostos després d'haver rebaixat l'exigència sobre l'IRPF. Com s'ha d'interpretar aquest canvi? Suposa alguna renúncia?
4: Bé, avui hem estat convocats els membres del Consell Nacional per tal de conèixer la lletra petita dels acords. Vol dir que avui tindrem la possibilitat de no només conèixer tot el contingut dels acords, sinó a més de poder debatre-ho i poder revalidar aquesta decisió de l'executiva, que a mi personalment m'alleugereix, perquè des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats. De manera que, sí, estic convençut que la direcció, independentment que sempre les coses es poden fer millor, ben segur, estic convençut que Esquerra Republicana ha fet allò que calia fer, és a dir, arribar a acords amb el govern de Catalunya.
0: Per tant, senyor Tardà, entenc que aquest pacte que de moment parla de la Zona Franca, del Consorci de la Zona Franca, de que Catalunya pogués dirigir aquest consorci, i de la línia orbital, aquestes dues grans contrapartides, de moment, sobre la taula, són suficients per desbloquejar aquests comptes, eh?
4: Bé, en tot cas, ja repeteixo que hi ha tot un seguit de qüestions que avui seran posades a l'abast de les conselleres i els consellers. Aquest és el compromís de la direcció, i no tinc per què dubtar-ho, que atenyen qüestions de caràcter social, és a dir, de reforç dels serveis públics, i tot allò que té a veure, que per nosaltres és prioritari, en el combat per tal d'aturar el procés de degradació de l'ús social de la llengua catalana. Crec que és molt important que aquests pressupostos facin una aposta decidida i ferma a buscar i trobar la viabilitat que ens permeti que la llengua no pateixi aquest procés de retrocés que no es pot negar.
0: Jo torno a insistir en els dos punts de l'inici, aquest consorci de la Zona Franca i el fet de la línia orbital ferroviària que avui s'ha de presentar. Tot això depèn, sens dubte, del Madrid. Confien, és a dir, donen aquest vot de confiança o temen o hi ha el risc en un moment donat que el partit torni a quedar exposat si des del govern central no es compleix?
4: Bé, tot allò que pugui venir reforçat per les comissions bilaterals tenen major consistència, és evident. Però no podem negar, perquè coneixem la història del nostre país i no cal remuntar-se massa enllà per saber que, evidentment, si hi ha canvis de govern a Madrid, doncs tot serà més dificultós, però aquí no hi ha res de nou. De manera que aquesta és una de les raons per les quals sempre hem defensat, si més no amb molta intensitat, alguns companys i companyes del partit, que esdevé prioritari fer mans i mànigues, fer tot el possible perquè el Feijó i Abascal no arribin a la Moncloa. És evident la relació de supeditació que té el nostre país respecte a l'estat espanyol, i en aquest sentit, sí, el que vostè diu, doncs, és ben cert. Tot allò que es pacta sempre està supeditat a la correlació de forces que hi ha a Madrid, i els catalans i les catalanes i el nostre país ho ha patit d'ençà fa centúries, de manera que, evidentment, el que diu no es pot negar, raó per la qual cal fer ara les coses ben fetes, és a dir, que la comissió bilateral ratifiqui tot allò que es pugui comprometre en aquest acord de pressupostos. I certament, sempre les coses es poden fer millor. Jo que personalment, des del primer dia, vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix, per molt important que sigui, sembli un plat de segona o de segones. Bé, cal trobar el terme just que sigui producte de la realitat. Si hi ha un acord, crec que és bo. Denota la responsabilitat que té el republicanisme amb el país. En l'últim congrés es va aprovar de manera molt majoritària que la relació a establir amb el PSC s'havia de basar en la dialèctica de la confrontació i la col·laboració. Crec que Esquerra Republicana, doncs, intenta fer bé les coses, confrontar amb el PSC, però alhora també col·laborar. I crec que si hi ha acord, aquest acord reflectirà aquesta posició estratègica.
0: Joan Tardà, doncs estarem pendents del que acabi decidint el Consell Nacional d'Esquerra aquesta tarda. Gràcies per aquest anàlisi, que vagi molt bé. Bon dia.
4: A vostè, salut.
0: Tant Esquerra Republicana, justament, com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, i amb la mirada posada a la reunió de dimecres de la Mesa Sectorial d'Educació, USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical demanen endurir les protestes a partir d'avui mateix per forçar el govern a cedir a les seves pretensions, centrades en la millora salarial de mestres i professors i en l'augment de recursos per a l'escola inclusiva. Avui, dilluns, estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. Les protestes confluiran a les 12 del migdia en una manifestació al centre de la capital catalana. Quarts de 8 del matí, el Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'ha quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat per Andalusia la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant aquests resultats, Juanma Moreno es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixava els mals resultats dels socialistes.
5: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
6: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
0: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats d'Andalusia.
7: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que, malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
0: Camí de nou cap a Gaza, la Global Sumud Flotilla, els activistes que van ser interceptats el passat 30 d'abril han denunciat les vulneracions i abusos que han patit i per part de les autoritats israelianes. És el cas del metge Alberto Andrés, madrileny resident a Catalunya, que formava part del Servei Mèdic d'Atenció a la Flotilla, que ha relatat així els fets d'aquell dia.
8: De cop i volta se'ns van atansar ràpidament unes unitats tàctiques militars que es van identificar com que formaven part de l'exèrcit sionista. Van sentir que les nostres vides perillaven. I ens van portar un barco que té camuflada una presó dintre del barco aquest militar. Dins d'aquell barco ens van introduir un a un, ens van ficar agenollats al terra i van començar ja a insultar-nos, a maltractar a tota la gent. Pels cops de puny i per les patades i la pallissa que em van donar, em van produir una inflamació del diafragma, em van trencar 8 costelles i, a part de les costelles, em van fer una lesió al fetge, que encara tinc que fer tractament, i em vaig quedar ingressat a l'hospital durant 5 dies i ara, bueno, pues estem molt pendents de la resta de companys que encara són a la flotilla.
0: Un home de 30 anys ha estat detingut a l'Hospitalet de Llobregat arran d'un tiroteig sense ferits aquest diumenge. Una patrulla de la Guàrdia Urbana ha pogut detenir el sospitós després d'una breu persecució. Mentrestant, a Barcelona, la policia investiga l'assassinat a sang freda d'un home aquest dissabte al barri de la Marina de Port, al districte de Sants-Montjuïc. Segons diversos testimonis, l'autor del crim va disparar uns quants trets per darrere a la víctima i va fugir a peu. L'Espanyol ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar als blanquiblaus, però a la represa, els navarresos, que també es jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
9: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè Avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit, perquè hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada a caixa o faixa contra l'Elx, a Montilivi. Un gol de Lugman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic, Mitchell.

0: Jornada en l'onzena posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que es jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final, amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
1: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes, d'Aina Florença, van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. Les millors estadístiques les va establir Juani Marcos, amb 18 punts i un 27 de valoració. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adeu de Xavi Pascual, que feia les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va confirmar ni desmentir.
2: No puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de 3 quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beitmon estel·lar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara 2 jornades. Minuts per arribar a les 8 del matí. El Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional i emocional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells l'any 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar

0: Nosaltres és tan important una cosa com l'altra i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Cardedeu 90.7.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia, arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit el Notícies en Xarxa.
3: Tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
2: Tot seguit analitzarem la necessitat de la línia orbital ferroviària amb Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Infraestructures de la Cambra de Comerç de Sabadell. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 18 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem altres titulars. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació pels pressupostos. Fem ara, doncs, una connexió en directe des del centre de Barcelona, on hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quin és l'ambient ara mateix aquí?
4: Bon dia, Helena. Pocs minuts perquè obri la Sagrada Família les seves portes als visitants. Aquest grup de docents bloqueja l'accés principal al temple. Aquesta és la situació, Helena, i d'aquesta manera també arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions. Són els docents del Barcelonès els que estan convocats a aquestes diverses jornades territorialitzades que han convocat els sindicats en vaga.
2: Gràcies, Anna. El Partit Popular, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd dos escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en Xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del Partit Popular.
5: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
2: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada rock and roll. L'acte celebrat ahir a Tarragona va presentar una edició molt simbòlica coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932. Gairebé passen 5 minuts de les 8 del matí. És hora punta, dia segurament també complicat, sobretot a les entrades i sortides de Barcelona. Volem saber a aquesta hora com se circula, doncs, per la xarxa viària. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
6: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autovia 2 a l'altura d'Òdena. Un camió s'ha accidentat i la calçada es troba totalment tallada en sentit Barcelona. Els vehicles són desviats per la sortida 549. També destaquem a la B23 a l'altura de Sant Just d'Esbert. Hi ha hagut un altre accident que talla la sortida 3 d'entrada a la capital catalana i provoca 2 quilòmetres de retencions des de Sant Joan d'Espí. En aquesta mateixa via també retencions intermitents des de l'altura del Papiol. També destaquem a l'autovia A2, circulació molt intensa entre Pallejà i Cornellà en sentit Barcelona. Altres accessos amb aturades, la zona del Vallès, destaquem aturades a l'autopista P7, sobretot en sentit sud, en sentit Tarragona, entre Mollet del Vallès i l'altura de Cerdanyola del Vallès, la C58, també molt plena a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona i entre Ripollet i el Nus de la Trinitat en els dos sentits de la circulació. També aturades als accessos nord a la C31 a Badalona i a la Pota Nord a Santa Coloma de Gramenet. De moment això el més destacat. Molt bon dia.
2: I ara és temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Va arribant o no va arribant aquesta estabilitat?
7: Bon dia, Helena. Doncs de moment li costa i, de fet, al llarg d'aquest matí ja anirem tenint algunes comarques remullades. No és que haguem de tenir, sinó que les estem tenint, perquè en aquests moments plou i no poc, precisament entre alguns racons del Tarragonès, de l'Alt Camp i del Baix Penedès, i per una altra banda al Prepirineu, sobretot entre el Berguedà, la comarca del Ripollès i la Garrotxa, on plou una mica més. Al llarg d'aquest matí aquests núvols més espessos anirem tenint al Prepirineu, comarques de Girona i al Camp de Tarragona, més clarianes cap a les comarques de Ponent i també les de l'Ebre. Aquesta tarda, de fet aquest migdia ja, 1, 2, 3 de la tarda, bones tempestes i calamarsades que cauran al Vallès, al Penedès, també al Maresme, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, gran part de Girona en general. Al llarg d'aquesta tarda anirem tenint amb tempesta, també al Pirineu, i on no hi plourà serà l'Ebre i a les comarques de Ponent. A partir de demà, i sobretot ja el dimecres, dijous, divendres, Helena, passarem de la fresca que fa encara a l'estiu i ho anirem seguint a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té tots els detalls l'Arnau Almós.
8: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
9: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria la P7.
8: Els comuns, per la seva banda, reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
10: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió. Esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
8: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
2: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
3: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
2: Precisament, tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encara en una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context, arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Avui, dilluns, és el torn del barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. El centre de Barcelona i tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. On es localitza a aquesta hora la protesta? Ens deies a la Sagrada Família, eh?
4: Bon dia, Helena. Sí, a la Sagrada Família els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família i ho fan minuts abans que el temple obri les seves portes als visitants, principalment als turistes. Aquesta és la situació en aquests moments, Helena. Desenes de docents bloquegen aquest accés, pensen continuar aquí una bona estona per impedir l'entrada dels turistes i la resta de visitants que poden visitar el temple a partir de 8:45 del matí. És l'acte de protesta amb el qual arrenca aquesta nova setmana de mobilitzacions dels docents catalans. Són els docents, els mestres i professors de la comarca del Barcelonès els que estan cridats a aquesta nova jornada de vaga en un extens calendari. Helena, recordem que els sindicats convocants són la USTEC, el Sindicat de Professors de Secundària, la CGT i la Intersindical, han dissenyat i en el qual en aquest calendari barregen aturades generals, vagues generals a tot Catalunya amb vagues territorialitzades, i avui, insistim, recordem, és el cas del barcelonès. I tot això passa a aquesta situació, aquest acte de protesta passa a l'espera de la reunió que els sindicats celebraran aquesta setmana, dimecres vinent, amb Educació, per intentar reconduir la situació, si és que es pot rebaixar la tensió i buscar solucions a aquest conflicte que podria durar fins al 5 de juny. Helena, aquesta és la situació. Els docents bloquegen en aquests moments l'accés principal a la Sagrada Família, però s'esperen més actes de protesta perquè aquests docents que en aquests moments tanquen l'accés al temple s'han concentrat al centre cívic de la Sedeta, a Gràcia, i algunes fonts ens han explicat que pensen convocar més actes de protesta aquest matí. A més de la manifestació central, a partir del migdia al centre de Barcelona, els docents en protesta podrien fer-se amb cadires, taules d'una escola al costat del districte de Gràcia i fer i organitzar una cadena humana al llarg del matí. Així que aquesta és el primer acte de protesta, aquest bloqueig davant la Sagrada Família. Podrien continuar els actes de protesta aquest matí, actes de protesta sorpresius a l'espera de la manifestació central prevista per aquest migdia.
2: Gràcies, Anna. Doncs pendent, sens dubte, amb un ull posat aquí al centre de Barcelona per veure què més passa amb aquests mestres i professors. Gràcies, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
2: Per arribar a 8:45 del matí, el PP, liderat per Juanma Moreno, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Els populars perden 5 escons en relació a les eleccions de fa 4 anys i s'han quedat a 2 de la majoria absoluta. Així, Vox tindrà la clau de la governança amb 15 diputats, un més que fa 4 anys també aquí a Andalusia, doncs. Per la seva banda, el PSOE, liderat per l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha obtingut el pitjor resultat de la història a Andalusia amb 28 escons, 2 menys dels 30 que tenia. Pel que fa als partits de l'esquerra alternativa, la formació que es presentava com a netament andalusa, Endavant Andalusia, amb 8 escons, ha superat Per Andalusia, la coalició de Sumar, Podem i Esquerra Unida, que manté els 5 diputats. Davant d'aquests resultats, Juanma Moreno Bonilla es mostra satisfet i entoma el mandat de formar govern. Al seu torn, María Jesús Montero encaixa els mals resultats dels socialistes.
11: Quiero darle las gracias a ese más de 1.700.000 andaluces y andaluzas que no han dado su apoyo en estas elecciones. Son mucho, una cifra inalcanzable, impensable, hace tan solo 7 años y medio, cuando estábamos nosotros empezando este proyecto de reforma y de cambio de Andalucía.
12: Los ciudadanos nos colocan en la oposición y, por tanto, desde ahí vamos a ejercer, por supuesto, con toda nuestra iniciativa, capacidad y con toda la movilización que podamos desarrollar, vamos a hacer esa oposición al gobierno de las derechas y, por tanto, para que podamos conservar el patrimonio público más importante que tiene Andalucía, como son sus servicios públicos.
2: Sobre aquests resultats n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que assegura que l'estratègia nacional del Partit Popular queda assenyalada pels resultats aquests a Andalusia.
5: La via andalusa com a mínim queda en dubte, no? Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta a Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte, perquè és veritat que malgrat han guanyat les eleccions i governarà i seguirà governant Juanma Moreno, doncs aquesta via queda una mica en dubte.
2: Reprenem el fil del tema amb què hem encapçalat aquest informatiu. Estem pendents, com dèiem, de conèixer els detalls aquest matí del projecte de la línia orbital ferroviària. Tot apunta, pel que s'ha anat filtrant, que el primer tram es desplegarà al Vallès, un dels territoris més afectats pel traçat. Per això volem saber com valoren aquesta infraestructura des del teixit empresarial de la comarca. I per fer-ho, parlem amb el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transport de la Cambra de Comerç de Sabadell, el senyor Pere Puig i Isern. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia.
2: La línia orbital és una infraestructura prioritària per al teixit empresarial del Vallès. Quin impacte real pot tenir en la competitivitat de la comarca?
13: Anem a veure, aquest projecte existeix des de fa molts anys. És tan antic com podríem, com tenim el túnel d'Horta, tan important, el quart cinturó, la B40, i és importantíssim que es posi sobre la taula i es posi en l'agenda, doncs perquè doncs es tracta d'alguna manera de reduir la dependència de Barcelona com a node obligatori de mobilitat entre les ciutats de i comarques com Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell. És poc entenible que un ciutadà de Granollers, per venir a Sabadell, per exemple, doncs hagi de passar per Barcelona. És a dir, ens queixem de vegades doncs d'aquesta Espanya radial i aquí doncs de vegades repliquem aquest model i fem el que podríem dir la Catalunya radial. Per tant, anem a veure la necessitat de que el govern català posi a l'agenda aquest projecte i d'alguna manera doncs connecti aquestes ciutats i uneixi aquestes comarques i canviem i de reduïm aquesta dependència de Barcelona. És important pels ciutadans i per l'activitat econòmica.
2: Senyor Pere Puig, sí. Esquerra Republicana plantejava prioritzar la connexió Sabadell-Granollers. És el tram que realment necessita el Vallès o és una priorització política? És a dir, quins serien en tot cas els trams o nodes més prioritaris des del punt de vista empresarial?
13: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també, i aleshores doncs el retorn, tenint en compte doncs que la despesa és important, el retorn és més positiu que fer-ho doncs per començar doncs amb altres punts on la connectivitat entre ciutats no tindrà la repercussió ni des del punt de vista dels ciutadans ni en el punt de vista de l'activitat econòmica com la que pot tenir la de Sabadell-Granollers. Aquesta és evident. Sí.
2: Pere Puig, entès doncs que per la Cambra de Comerç de Sabadell aquesta era una notícia important, ha quedat claríssima la seva posició i entenem que això és una bona notícia per vosaltres. Gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
13: Molt bé i gràcies per l'interès.

0: I avui obrim la crònica esportiva amb l'Espanyol, que ha segellat la permanència sumant una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Un gol de Carlos Romero va avançar els blanquiblaus, però a la represa els navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Un tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar, per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en la darrera jornada, a caixa o faixa contra l'Elx a Montilivi. Un gol de Lookman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalasser, en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francés, depèn de si mateix, però haurà de patir en la darrera jornada contra els alacantins. En parla el tècnic Michel.
2: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res. I ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
0: A la classificació, l'Espanyol acaba la jornada en l'onzena posició, amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada. Per contra, amb l'Oviedo ja descendit, hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens, amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. Mentrestant, el Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà la seva etapa al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha, amb dues dianes, i Cancelo, amb una altra, van fer que la festa fos completa, tancant un curs perfecte a casa en què l'equip ha sumat els partits per victòries. Després de ser substituït en el tram final amb una ovació del públic de l'estadi, Lewandowski va voler adreçar unes paraules a l'afició al final de l'enfrontament.
3: Hemos vivido grandes momentos en estos 4 años. Me siento muy orgulloso por todo lo que he hecho y todo lo que hemos hecho juntos. Hoy me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barcelona en mi corazón.
0: El Vila-sana ha revalidat el títol de campió de la Copa de la Reina amb un triomf per 1-3 a la final contra l'anfitrió, el Telecable. Dues dianes d'Aina Florença van situar les del Pla d'Urgell per davant al marcador. Ja als darrers instants, Luchi Agudo va sentenciar el títol amb el tercer gol de les lleidatanes. En la darrera jugada i sense opcions de remuntar, les asturianes van maquillar el resultat. És el primer títol de la temporada per al Vila-sana i la quarta copa en la història del club. I el Barça ha sumat una nova victòria a la Lliga ACB per 97-102 a la pista del Tenerife. És el 5è triomf consecutiu dels blaugranes, que continuen lluitant per assolir la segona plaça i assegurar un bon encreuament de cara al play-off. El duel, però, va estar marcat per un ambient enrarit després de les filtracions sobre un possible adéu de Xavi Pascual, que faria les maletes per marxar a entrenar a Dubai. Uns rumors que el tècnic no va ni confirmar ni desmentir.
4: Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir. Esto es incontrolable. Es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar. Ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Per la seva part, la penya es va imposar al Real Madrid per 81-89 en un dels millors partits de la temporada dels de Dani Miret. Després de tres quarts molt igualats, un parcial de 19-30 en el darrer període va ser clau per aconseguir la 19a victòria del curs i deixar pràcticament assegurada la 6a posició de cara al play-off. Ricky Rubio, amb 21 punts, i Cameron Hunt, amb 12, van ser els màxims anotadors del maig. I el Hajo Post Lleida ha certificat la salvació a l'ACB amb un final d'infart davant del Gran Canària. Els lleidatans van deixar escapar un avantatge de 21 punts davant d'un conjunt insular molt encertat des de la línia de 3, però un Beiton Estelar amb 17 punts va ser clau perquè els de Gerard Encuentra aconseguissin el triomf per 75-72 i s'asseguressin la continuïtat a la màxima categoria estatal quan falten encara dues jornades. A dos quarts de nou, el Teatre Tarragona ha acollit la presentació oficial de la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte celebrat al Teatre Tarragona ha servit per donar el tret de sortida institucional a una edició especialment simbòlica del certamen casteller en el 150è aniversari del naixement del mestre Pau Casals, president del jurat del primer concurs de castells el 1932 i que enguany arriba a les 30 edicions consolidat com l'espectacle casteller més gran del món. L'acte també ha servit per presentar les novetats de la temporada televisiva. En aquest context, la campanya regular s'iniciarà el proper 24 de juny amb la Diada de Sant Joan a Valls, que s'afegirà a una vintena de transmissions produïdes per la xarxa TAC12 i Penedès Televisió i que es podran seguir arreu del país a través de les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més. Escoltem Albert Torres, president de la coordinadora de Colles Castelleres, i a Núria José, consellera delegada de La Xarxa.
5: Doncs sí, és molt important, no?, tenir aquest acord que ens permeti, doncs, aquesta tranquil·litat, aquesta finestra, sobretot, no?, per poder veure castells de forma habitual i que, a més, serveixi, doncs, per preservar, per promocionar el fet casteller a Catalunya, evidentment, per apropar els castells a la gent de casa, però també per fer-ho a la gent de l'exterior.
6: Aquí estem explicant molt tot el que fem, però jo voldria posar l'èmfasi en com ho fem, perquè per nosaltres és tan important una cosa com l'altra, i volem fer-ho sumant absolutament amb tothom, també amb la resta d'empreses de comunicació públiques d'aquest país.
0: I comença el compte enrere oficial per la Patum, que enguany se celebra del 2 al 7 de juny. Com marca el ritual, els músics han interpretat el Ball de l'Àliga a la plaça Sant Pere. Tot seguit, el tabaler s'ha obert pas davant d'un centenar de persones per anunciar per tota la ciutat la celebració d'aquesta festa declarada Patrimoni de la Humanitat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que arrenca una setmana clau per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Avui, Salvador Illa i Oriol Junqueras explicaran els detalls de la nova línia de tren orbital i, en paral·lel, Govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca, un dels motors econòmics del país, al nivell del Port de Barcelona o de l'Aeroport del Prat. Tot plegat ho han de refrendar avui els republicans en el Consell Nacional. Aquest dilluns, Illa també es reunirà amb els comuns per tancar els serrells de l'aval als comptes. Dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i divendres es podrien aprovar els pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari. L'aprovació definitiva seria, però, el juliol i el Parlament. Segons Joan Tardà, exportaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, els pactes assolits entre la seva formació i el govern donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos. Ho ha dit aquí, al Notícies en xarxa.
2: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: Els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte de la línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat el Notícies en xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: En uns minuts també conversarem sobre els pros i contres d'aquesta línia orbital amb l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, que avui visita aquest plató. Nova setmana d'aturades al sector de l'educació. Avui estan cridats a la vaga els docents de la comarca del Barcelonès. L'objectiu dels sindicats és redoblar la pressió al govern, amb la mirada posada a la reunió convocada per aquest dimecres entre el departament i els sindicats. Esquerra Republicana i els comuns pressionen l'executiu perquè arribi a un acord, però ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. Connectarem en breu amb el centre de la capital catalana per comprovar com arrenquen les mobilitzacions d'aquest dilluns en protestes, hores d'ara, davant de la Sagrada Família. El PP, liderat per Juanma Moreno Bonilla, ha perdut la majoria absoluta a Andalusia i es queda amb 53 diputats. Vox tindrà ara la clau de la governança. A les files socialistes entomen la desfeta de la candidatura de l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, que perd 2 escons i protagonitza el pitjor resultat de la història del PSOE en aquesta comunitat. Adrián Caballero, analista polític i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat al Notícies en xarxa les conseqüències per a l'estratègia nacional del PP.
4: Durant tota la campanya havíem escoltat com Feijóo podia emmirallar-se en aquesta via andalusa per veure com atacava d'alguna manera les eleccions generals de l'any vinent, és a dir, com enfronta Vox, si amb la via Ayuso, que és de potser apropar-se a les idees de Vox, o amb aquesta via més moderada, la via andalusa. Com a mínim aquests resultats la posen en dubte.
1: Dels esports, l'Espanyol ha segellat la permanència amb una victòria per 1-2 al camp de l'Osasuna. Els gols de Carlos Romero i de Quique García i les aturades de Dimitrovic donen als de Manolo González 3 punts d'or que els permeten fugir de la zona perillosa de la taula. Per contra, el Girona, amb una derrota contra l'Atlètic de Madrid, cau en descens i es jugarà la salvació diumenge a Caixa o Faixa contra l'Elx. I en cultura, tret de sortida institucional a la 30a edició del concurs de castells i la temporada audiovisual 2026 amb el lema aquesta temporada Rock and Roll. L'acte, celebrat ahir a Tarragona, va presentar una edició molt simbòlica, coincidint amb el 150è aniversari del naixement de Pau Casals, president del primer concurs de castells l'any 1932.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts de 2:15, us ho dèiem suar en titulars. El govern i els socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, afronten una setmana decisiva per rubricar un acord de pressupostos. Avui es coneixeran els detalls de la nova línia de tren orbital i, paral·lelament, s'ultima un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. La previsió és que un Consell Executiu Extraordinari aprovi divendres els nous comptes. En té més detalls l'Arnau Almós.
5: El govern i Esquerra Republicana ultimen un acord perquè Catalunya tingui la majoria del Consorci de la Zona Franca. Ara mateix la majoria està en mans de l'Estat, però els republicans proposen que la Generalitat tingui el 40% del Consorci i l'Ajuntament de Barcelona el 15%. S'arribaria així al 55% en mans catalanes pel 45% de l'Estat. El Consorci de la Zona Franca gestiona infraestructures logístiques, industrials i tecnològiques, i els republicans l'identifiquen com l'instrument polític econòmic més potent que existeix conjuntament amb el Port de Barcelona i l'Aeroport del Prat. Els pressupostos també inclouran la nova línia del tren orbital, de la qual avui en donaran detalls. Haurà d'unir el Maresme, el Vallès, el Penedès i el Garraf, un gran arc al voltant de la corona metropolitana connectat en tren per no haver de passar per Barcelona. A l'altra banda hi ha la patronal Foment, que diu que no és tan necessària. Ho ha dit el seu vicepresident, Lluís Moreno, al programa Ciutadella de la Xarxa.
6: Nosaltres tenim unes certes reserves, perquè el tren orbital s'ha de veure un estudi de possible mobilitat. La B40 per nosaltres és prioritària perquè descongestionaria l'AP7.
5: Els comuns, per la seva banda, es reuneixen avui a Milla. Ja estan negociant més recursos en habitatge, mesures contra l'especulació immobiliària i ajudes en barris vulnerables. Jessica Albiach n'és la portaveu al Parlament.
7: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn. Ja sabeu que sembla que el govern ara mateix té una certa pressa per poder aprovar el pressupost.
5: Si Esquerra valida avui l'acord, la previsió és que Salvador Illa i Oriol Junqueras escenifiquin demà la signatura política del pacte al Palau de la Generalitat. Dimecres, la Comissió Bilateral Estat-Generalitat hauria de donar el vistiplau al pacte, ja que tant la reformulació del Consorci de la Zona Franca com part de la inversió de la línia de tren orbital dependran del govern espanyol.
1: Doncs d'aquestes negociacions pels pressupostos n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana Joan Tardà. Un Tardà que ha defensat els pactes assolits entre la seva formació i el govern, ja que assegura que donen solidesa a l'imminent acord per als pressupostos.
2: Des de fa mesos tinc la ferma convicció que aquest país necessita uns pressupostos, que desgraciadament les vores del nostre estat social estan tibant molt, i que no s'entendria que no tinguéssim uns pressupostos per encarar totes les dificultats i els reptes més immediats.
1: I valoració positiva dels agents econòmics pel que fa a la posada en marxa del projecte de línia orbital ferroviària, una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat al Notícies en Xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: Les ciutats educadores parteixen d'una idea senzilla però transformadora. L'educació no passa només a les escoles, sinó que tota la ciutat, els seus espais, les polítiques públiques, la cultura i la convivència tenen un paper actiu en la formació de les persones. Aquest model, recollit a la Carta de Ciutats Educadores i adoptat per centenars de municipis d'arreu del món, defensa que la ciutat pot ser un motor d'inclusió, de participació i de cohesió social. En aquest context, Granollers es convertirà del 26 al 29 de maig en la seu de la 18a edició del Congrés Internacional de Ciutats Educadores, un punt de trobada global per repensar com les ciutats poden educar, innovar i generar oportunitats. Avui en parlem amb la seva alcaldessa, l'alcaldessa de Granollers, l'Alba Bernosell. Alcaldessa, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
8: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: De seguida entrarem al Congrés de Ciutats Educadores. Abans, però, em permet que l'actualitat marca una mica l'agenda. Parlem d'aquesta línia orbital ferroviària. És avui el govern qui ho presenta. Què representa per vostè, com a alcaldessa de Granollers, pel Vallès, per la comarca, per les seves empreses, pels seus veïns, aquesta línia orbital, i en concret que sigui justament el tram central Sabadell-Granollers el primer que es vulgui posar en marxa o el primer que es vulgui començar a construir?
8: Doncs una molt bona notícia, una gran oportunitat per Granollers, pel territori, pel Vallès, pels municipis de l'arc metropolità i, en definitiva, per la mobilitat i pel país. Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, i per tant poder moure'ns i relacionar-nos amb Sabadell i Terrassa des de Granollers és una necessitat i per tant una gran notícia, una gran satisfacció, perquè encara sumarà molt més un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
1: Perfecte, doncs aquesta línia orbital ferroviària que mira cap al futur, però ja que parlem de mobilitat, i afegeixo encara una pregunta, si em permet, el dia a dia i a l'actualitat ara mateix immediata passa per Rodalies, sobretot pels veïns, la R2 i la R3, que continuen acumulant, jo crec que, incidències i retards. Què reclama avui perquè això, Rodalies, funcioni? Què reclama des de Granollers?
8: Doncs confiança i estabilitat, en el sentit funcionament, que es compleixin horaris, per tant que sigui una línia fiable, i sí que reclamaria també un augment de freqüències des de Granollers a Barcelona, com tota aquesta línia de la R2 Nord, però també la R3, que s'està duplicant, i per tant que s'està aquest desdoblament que està en marxa i que també esperem que es posi en funcionament d'aquí un any aproximadament, i se segueixi amb el desdoblament fins a Vic, que també ho necessitem, aquest desdoblament i aquestes inversions amb la R3, i sobretot fiabilitat i confiança, que els usuaris, doncs, sapiguem quan agafem un tren, quan arribem.
1: Ara sí, alcaldessa, la promesa, entrem en el tema que ens ocupa en plan gran, en plan titular, Congrés Ciutats Educadores, un congrés que té com a lema educació i cultura a la ciutat, comunitat, sentit crític i creativitat. Parlem de ciutat com a motor d'inclusió, de participació, de cohesió social, ara ho deia Suara a l'entrada. Em pot posar un exemple concret, i ja entro una mica en matèria, un projecte, no sé, un espai, una manera de fer on la ciutat, on Granollers, hagi educat de veritat en el dia a dia fora de les aules,
8: L'objectiu és aquest, fora de les aules tota la ciutat educa, i en aquest sentit s'està treballant un projecte a nivell de Granollers i conurbació de relats. Quins són els nostres orígens de la ciutat? Gent que ve de llocs del món totalment diversos, gent que ha vingut fa 5 anys, gent que ha vingut fa 20, gent que en va venir fa 50 o fa 70 anys a la nostra ciutat, i com cadascun d'aquests camins, trajectòries vitals diferents, formen part també de la nostra història i de la nostra identitat. Això està passant a totes les ciutats del món, totes les ciutats de Catalunya, d'Europa, del món, més diverses, més plurals, i la necessitat d'entendre-ho. Aquest és un dels projectes singulars, però des de qualsevol equipament cultural, que és el que versarà el Congrés, no?, i des de tots els espais públics, aquesta comunitat i el teixir xarxes, aliances amb els nostres veïns, és imprescindible per construir present i sobretot futur.
1: Alcaldessa, una de les claus del Congrés és compartir experiències educatives reals. Parlàvem ara de fora d'aula, però també dins de les aules. Quines aportarà Granollers? Què us fa singulars com a ciutat educadora?
8: Jo parlaria d'aquesta fora d'aula, com qualsevol plaça, qualsevol projecte ciutadà es construeix des de la col·lectivitat. Fem un jardí, és un projecte en el que els nens i nenes d'una aula, d'una escola, doncs, dissenyen conjuntament amb els arquitectes, fan el seguiment d'obra conjuntament amb la constructora. No? Per tant, tota la implicació a construir, com aquells espais públics, doncs, donen resposta als nens i nenes, però també a les persones grans. Per tant, jugar a pilota, però alhora poder respectar la convivència, poder respectar els espais de bancs perquè s'assegui la gent, i al final la ciutat la construïm entre tots. Aquest és una mica dels exemples. Al final, l'origen és Marta Mata, no?, que enguany en celebrem els 100 anys del seu naixement. El concepte de que tothom a la ciutat educa, comerços, equipaments, institucions, òbviament escoles, però tot allò fora escola també contribueix a educar l'infant, però qualsevol persona a qualsevol edat.
1: Alcaldessa, en una ciutat que reivindica com a ciutat educadora, garantir que els joves no hagin de marxar de Granollers, no hagin de marxar de la ciutat, també és una política educativa. Vostè es va comprometre a tancar el mandat amb 200 pisos de lloguer assequible. Com van els plans de concreció i el calendari d'aquestes promocions?
8: Doncs estem contents. Haurem arribat a final del mandat d'aquí un any i just dos mesos a aquesta xifra i probablement també en tindrem, juntament amb aquesta reserva de sòl al que hem posat 8.000 metres quadrats més, doncs projectats gairebé una 150 de pisos més. Els joves que vulguin i puguin, es puguin quedar a viure, estudiar, òbviament, a marxar fora per acabar de formar-se i després retornar, viure i treballar a Granollers i al seu entorn.
1: Com avancen les dues promocions que ja coneixem, aquests 57 habitatges del Lledoner i 17 pisos més del Passeig de la Muntanya, en quin punt són exactament i quin calendari treballen perquè estiguin habitats ja?
8: Els 17 entregar les claus ja abans de l'estiu, per tant, el proper mes del mes de juny, principi de juliol, i el 57 del Lledoner, doncs l'any vinent, el 2027, també esperem que d'aquí un any ja puguin estar ocupats per les persones que hi vagin a viure, que resultin beneficiats arrel del sorteig. I després el Lledoner també a la tardor, conjuntament amb una cooperativa, el primer bloc d'habitatges cooperatius amb el Cairó, amb una cooperativa que s'ha format a Granollers conjuntament amb Sostre Cívic, 36 habitatges més, per tant, contents.
1: Parlàvem també ara de les moltes persones que han arribat de diverses onades d'immigració a Granollers. Parlem una mica d'aquest procés extraordinari de regulació. Com l'esteu vivint a Granollers? Granollers és capital de comarca, amb tot el que vol dir això. Com ho esteu vivint? Heu tingut prou recursos? Creieu que la millor això pot arribar a col·lapsar serveis bàsics?
8: En cap cas, són gent que ja està vivint a les nostres ciutats, que ja hi és, i està vivint sense drets, però tampoc sense obligacions. Per tant, és una manera de garantir drets i alhora de contribuir amb l'Estat, contribuir amb lo públic, no? Pagant els seus impostos i, per tant, de manera regularitzada. Han vingut aquí a treballar, a tenir una vida millor, fugint, tots fugiríem. Molts d'ells han fugit de llocs on cauen bombes, aquí ho hem viscut, ho vam viure durant la Guerra Civil. Per tant, venen al nostre país en busca d'una vida millor. A tothom que hi vulgui treballar i quedar-s'hi viure, contribuint, per tant, amb drets i amb obligacions i responsabilitats, benvinguts siguin, i nosaltres doncs estem portant aquest procés amb la gent que ja estava vivint a la ciutat, que n'era molta, per tant, contents.
1: Alba Bernocell, gràcies per haver vingut avui a fer-nos companyia, a explicar-nos una mica aquest gran projecte de Ciutats Educadores i aquest gran projecte que també tenen pendents i que no n'hem tingut temps de parlar, però que ho sabem, que sereu ciutat del Tour de França el dia 6 de juliol. Tindrem Exacte. Temps de parlar-ne, segurament, si més no, amb els companys de BOTB. Gràcies, doncs, per ser amb nosaltres. Moltes, que vagi molt bé.
8: Moltes gràcies Molta sort. A vosaltres.
1: I bé, seguim amb més coses quan passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Tant Esquerra Republicana com els comuns mantenen la pressió al govern perquè arribi a un pacte amb els sindicats educatius que avui encaren una nova jornada de vaga. Això sí, totes dues formacions ho desvinculen de la negociació dels pressupostos. En aquest context arrenca una nova setmana de mobilitzacions de mestres i professors. Justament avui dilluns és el torn del Barcelonès en el marc del calendari territorialitzat d'aturades que han convocat els sindicats que promouen aquesta protesta. Al centre de Barcelona hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Anna, bon dia, que justament esteu seguint aquests docents que estan fent una protesta molt sorollosa. A on són ara mateix? Continuen al mateix lloc?
9: Hola, Anna, bon dia. Sí, continuem davant les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents bloquegen en aquests moments, continuen bloquejant un dels accessos principals al temple. Ho fan des de fa una hora aproximadament i tot coincidim a l'obertura del temple als visitants, principalment als turistes. Es tracta d'una protesta creativa, diuen els organitzadors de la protesta d'aquest acte, que també compta amb aquestes taules i cadires que provenen d'un centre educatiu situat a l'Eixample i amb els quals els docents s'han conformat aquesta mena de classe de protesta. I amb Xavi Vilanova, ell és delegat de l'USTEC al Barcelonès. Xavi, bon dia.
10: Hola, bon dia.
9: Un acte com aquest rebaixa o pressiona encara més l'escenari a dos dies per a la reunió amb el Departament d'Educació.
10: Bé, estem en un context de 17 dies de vaga, amb la qual nosaltres mantenim les protestes als carrers i les mobilitzacions fins que el Departament faci un pas i el govern faci un pas i vulguin solucionar aquest conflicte, doncs, administrant, donant recursos, com li estem demanant des de fa, doncs, des de tot aquest curs amb les mobilitzacions que portem a terme.
9: Feu aquesta mena de classe creativa de protesta a les portes del Temple de la Sagrada Família. Com us desenvoluparà la resta del matí?
10: Bé, nosaltres de moment estem fent una protesta pacífica, li diem creativa, com podeu veure, doncs simulem que estem fent una classe en un dels llocs emblemàtics del país, perquè creiem que d'una vegada per totes, com a país, s'ha de voler solucionar el problema que hi ha enquistat en, pel que fa a l'educació pública i la seva falta de recursos, no? Durant el matí estarem aquí fent aquesta protesta pacífica i després farem una manifestació a les 12, Jardiners de Gràcia, fins al Departament d'Educació.
9: Xavier Vilanova, des del Sindicat USTEC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts enmig, Helena, d'aquest acte de protesta a les portes de la Sagrada Família. Desenes de docents continuen bloquejant l'accés a la Sagrada Família, insistim, a pocs minuts i tot coincidint amb l'obertura del temple als visitants. Un acte de protesta que ha arrencat a les 8 del matí, que continuarà els propers minuts fins a la celebració d'aquesta manifestació unitària en aquest dia de vaga, amb el qual els docents arrenquen una nova setmana de mobilitzacions. Recordem que són les escoles i instituts, els docents de les escoles i instituts dels barcelonès, els que estan cridats a la vaga. En un calendari de protestes que s'allargarà, si no hi ha acord amb el Departament d'Educació, fins al mes de juny vinent, i que barreja les convocatòries

0: salts blanquiblaus, però la represa als navarresos, que també jugaven la salvació, van fer l'empat. Poc després, Quique García va retornar l'avantatge amb l'1-2. A partir d'aquí, els de Manolo González van fer un exercici de resistència amb paper destacat del porter Dimitrovic. L'entrenador espanyolista respirava alleujat després d'haver certificat la continuïtat a primera.
1: Ho hem tret com una família, patim molt a dins, perquè ho hem passat molt malament, perquè avui potser no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit. Però és que hem tingut molts partits per guanyar-los i no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no tenia, no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Per contra, el Girona no va poder puntuar davant l'Atlètic de Madrid. Es jugarà la salvació en la darrera jornada a Caixa o Faixa contra l'Elja Montilivi. Un gol de Lukman en el minut 21 va deixar els 3 punts a l'estadi Matalassé en un partit en què els gironins van tornar a pagar cara a la falta de contundència en atac. El Girona, que va acabar amb 10 per la lesió de Francesc, depèn d'ell mateix, però li tocarà patir en la darrera jornada contra els alacantins. L'Espanyol acaba la jornada en 11a posició amb 45 punts i amb la continuïtat garantida quan falta una jornada per disputar-se. Per contra, amb l'Oviedo ja ha descendit i hi ha 5 equips que jugaran la permanència diumenge vinent. El Girona, en descens amb 40 punts, rebrà l'Elx, que és qui marca la salvació amb 42. Mallorca, Osasuna i Llevant també lluitaran per evitar les dues places de descens pendents d'adjudicar. El Barça va acomiadar la temporada al Camp Nou amb un triomf sobre el Betis i amb Robert Lewandowski com a gran protagonista. El polonès es va acomiadar de l'afició visiblement emocionat després d'haver anunciat que aquest estiu tancarà l'etapa de 4 anys al club. Va faltar el seu gol, però Rafinha amb dues dianes i Cancelo amb una altra van fer que la festa fos completa tancant un curs perfecte a casa on ha guanyat els 19 partits disputats. Doncs Lewandowski protagonista i al Camp Nou també en aquesta jornada.
2: Gràcies, Cristina. Fins demà.
0: Fins demà, que vagi bé.
2: I abans d'acomiadar-nos, reprenem la informació sobre les protestes dels docents. Avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Barcelonès, que a hores d'ara fan una protesta davant la Sagrada Família. També tallen el trànsit a la travessera de dalt. En aquest tall hi tenim l'Andrea Muñoz i la Lola Santiago de Bet.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Capital del món.
5: Avui és dilluns 18 de maig de 2026.
4: I avui sembla que serà l'últim dia que tindrem aigua ja.
5: A veure si és veritat. Així que benvingudes totes al 588è Infopodcast Cardedeu.
4: Començament de setmana.
5: Va, avui és el dia dels museus i també és el dia internacional de la fascinació per les plantes. El teu dia, Enric.
4: Sí.
5: També és Santa Rafaela Maria Porres i tal dia com avui, però del 2001...
4: Espera, Santa Rafaela Maria Porres? Són tres? Són dos? És un?
5: És un. Santa Rafaela Maria Porres.
4: Verge Santa. Felicitats, Porres!
5: Tal dia com avui, però del 2001, presentava l'informatiu la Gemma Pasqual i ens explicava que hi havia obres al carrer Hospital i Tres Oller per fer-lo per vianants. Va, i avui acabem amb aquest refrany. Un pare nostre a Sant Pasqual Bailó perquè no es dormi amb un bon so i mos desperti en millor.
4: Oh, que així sí, eh? Va, i comencem explicant que el concurs de joves idees emprenedores arriba a la 10a edició reconeixent el talent i la creativitat de l'alumnat. El Teatre Auditori a Cardedeu va acollir el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l'alumnat dels instituts de Cardedeu, de la Roca del Vallès i de Sant Antoni a Vilamajor i Sant Pere a Vilamajor i Santa Maria a Palautordera, imagineu-vos. És a dir, sí, sí, bons pobles aquests. En el marc del programa de foment de la cultura emprenedora entre els joves Fem Empresa, organitzat i impulsat pel C7. El Premi Millor Idea Tecnològica Innovadora...
5: Va, i què ens has de dir del temps, Enric? Perquè dius que no plourà, però...
4: Com que no? He dit que plouria. Va, de 12 a 3, tempestes, i de 4 a 9, plugims. I un cop acabin, ja no tenim més pluges a la vista, com a mínim fins d'aquí dues setmanes. I un cop hagi caigut l'última gota, la temperatura començarà a pujar per anar a buscar, o com a mínim acostar-se, els 20 i molts graus.
5: Doncs això, que no plouria, però que avui plou. Passem a l'Horta, que agrairà aquestes plugetes i també la caloreta.
6: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Maria! Traieu pastanaga, recolliu el cultiu i aprofiteu per plantar les plantacions d'estiu! Mira, m'ho he fet venir bé.
5: Molt bé, va. I amb aquesta rondalla ens passem directament al Porta a Porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure orgànica i paper, les verdes no teniu recollida i les groques...

0: Reus.
1: I pel que fa a les farmàcies de Guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
2: Sí, i dilluns toquen llums a l'Estalvi. No diem les farmàcies, diem el barri. I amb això arribem al No Pots Estar Avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui tenim una cosa que no ha passat mai. Cap dilluns.
1: Cap dilluns. A 9:45 del vespre, per la 38 de la TDT, al nostre canal de Telegram i a www.rtbc.cat, Cardedeu Informatiu.
2: I avui acabem amb la cançó del dia, que es diu Anam i venim, de
1: Júlia Parera.
2: I no és germana de la gran Anna Parera, que tant estimem. Molt llunyana, molt llunyana, molt llunyana, potser sí.
1: Segurament.
2: Això!
1: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
2: Ui, no tinc vibrat avui, estic cansat. Us esperem de dilluns a divendres. No, no en tinc. Divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
1: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
2: Salut i poble, consigueu la felicitat i feu-vos sòcies!

0: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa. L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
1: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
2: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: entrar en una aula i trobar-s'hi una taca d'humitat, haver de posar ambientadors per emmascarar-ne l'olor, plafons bufats, floridures i fongs, obrir finestres per ventilar i evitar que aquest ambient afecti els nens i les nenes. És amb tot això amb què han de conviure des de fa temps els alumnes de l'escola La Sínia de Vic. Hi ha fins a 8 aules d'aquest centre inaugurat el 2007 afectades per humitats. L'escola es va construir en uns terrenys situats al costat del torrent de Sant Jaume i a tocar d'una zona d'aiguamolls. Des del centre asseguren que això provoca moviments a l'estructura i que les pluges d'aquests últims mesos han agreujat unes humitats que ja patien des de fa temps. Segurament coincidirem tots que en ple segle XXI no és admissible que cap alumne hagi de fer classe en unes condicions com aquestes, tenint en compte que parlem d'espais on nens i nenes passen moltes hores cada dia. Des del departament han anunciat una inversió important per fer-hi una reforma a fons. El problema és que aquesta actuació fa massa temps que està pendent. Precisament en aquesta edició explicarem l'inversió de 100.000 milions d'euros que el govern de la Generalitat destinarà als ajuntaments perquè puguin fer obres de millora en escoles públiques. La Sínia, però, no es podrà beneficiar d'aquesta convocatòria perquè només hi poden participar els edificis d'infantil i primària que siguin de titularitat dels ajuntaments. En el cas de la Sínia, com també el de l'escola de Centfores, la propietat és de l'Institut Català de Finances. En total, 47 municipis d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès rebran 3,5 milions d'euros per fer obres als centres educatius que n'allarguin la vida útil. Amb aquesta línia d'ajuts es vol pal·liar un dèficit d'inversor acumulat durant els darrers anys. Igual com cal criticar sense pal·liatius la gestió del cas de la Sínia, també és positiu que s'impulsi aquesta línia d'inversions. Ho és perquè introdueixin una discriminació positiva a favor dels municipis rurals i perquè són els ajuntaments els qui decideixen on i com es fan les actuacions. Massa sovint aquestes decisions es prenen des dels despatxos allunyats del territori. És dilluns 18 de maig del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez, comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical català, com també repassarem quin és el calendari de festivals per aquest estiu. Poc després de les 10 repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i tot seguit us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn de la mà de Laia de Déu. A 10:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter, i a continuació l'Isaac Muntades parlarà amb Judit González, portaveu de l'organització Juvenil Socialista al Ripollès. I acabarem el programa amb l'Enric Rubio des de Ràdio Televisió de Cardedeu, on entrevistarà a Isabel Saller, membre de l'entitat Sempre Juntes, que organitza el segon torneig solidari 3x3 i Bet Perera. Tot això en un Territori 17 que ara comença i ho fem posant-nos al dia. Una noia de Manlleu de 25 anys mor en un accident a la C-17. La víctima conduïa i era l'única ocupant del cotxe que va sortir de la via i va acabar volcant. Andreu Jiménez, del 9FM.
2: Ainhoa García Rubio, veïna de Manlleu de 25 anys, va morir divendres a la nit en un accident de trànsit a la C-17 a Vic. Per causes que s'estan investigant, el cotxe que conduïa la jove, que viatjava sola, va sortir de la via i va acabar volcant, fet que li va provocar la mort. Les exèquies se celebren aquest dilluns a les 10 del matí a l'església de Santa Maria de Manlleu. El sinistre es va produir al quilòmetre 57,7 de la C-17 sentit nord al revolt del final de la recta de Malla, just abans de l'accés de l'autovia des de la rotonda de Vic Sud. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís pocs minuts abans de les 11 de la nit. Arran de l'accident van activar diverses patrulles, dues dotacions dels bombers i dues unitats i el suport psicològic del sistema d'emergències mèdiques. La C-17 es va tallar i es va haver de desviar el trànsit per dins de Vic. La carretera no va tornar a la normalitat fins a 4:45 de la matinada. Amb aquesta víctima, 41 persones han perdut la vida a les carreteres catalanes des de Bacu començar el 2026. La d'aquest divendres és la quarta víctima en accident de trànsit a Osona en el que portem d'any i el sinistre és el primer que es registra aquest 2026 a la C-17.
0: I una patrulla dels Mossos de Vic van arrestar dimecres dos homes de 36 i 42 anys a Tona per robar en un taller mecànic de Mollà. Cap a la una de matinada del dimecres, la policia va rebre l'avís del 112 alertant de l'alarma de l'establiment. A través de les càmeres de seguretat es van observar dues persones a l'interior, Andreu.
2: S'hi van desplaçar agents de comissaries de Mollà i Manresa, però quan hi van arribar no hi havia ningú. Van poder comprovar que havien forçat diferents portes per accedir a l'oficina del taller, d'on van endur-se diners i una tauleta electrònica. Mobilitzats els efectius, una patrulla va trobar-los a la carretera B-5303 a Tona, en una furgoneta. Van donar versions contradictòries sobre d'on venien. Durant l'escorcoll van trobar la tauleta, diners i eines. Van quedar arrestats per un delicte de robatori amb força i un d'ells ja tenia una ordre de crida i cerca.
0: L'inici de les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines ja té data. Serà el proper mes de setembre. Així ho ha fixat el Departament de Territori i ho ha traslladat a reunió mantinguda a la seu de la Conselleria Laia de Déu, una codinenca.
1: Les obres de la variant de la C-59 a Sant Feliu de Codines començaran finalment el mes de setembre. Segons ha informat el Departament de Territori, l'alcalde Pol Cabotí i el regidor d'Urbanisme de Sant Feliu, Manel Rodríguez, en una reunió mantinguda dilluns passat a la Conselleria. La trobada es va fer amb l'objectiu de començar treballant la coordinació, planificació i la programació de les obres i les seves afectacions. Pol Cabotí és l'alcalde de Sant Feliu.
3: Van doncs anunciar que abans del mes d'agost no començarien i, per tant, la previsió passava a ser que les obres comencessin al setembre del 2026. Aquest era l'escenari més realista. Fins al setembre del 2026 ja vam començar a parlar sobre la comissió de seguiment de la qual l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines en formava part i també doncs, estudiaran la possibilitat doncs, que altres ajuntaments, sobretot Gallifa o Sant Quirze de Safaja, també siguin convidats. Hi ha ganes doncs, de que això comenci, perquè quan abans comenci, abans haurà acabat.
1: L'inici de les obres inicialment s'havia anunciat pel mes de juliol. I és que un dels temes que havia preocupat el consistori era la coincidència de les obres amb el pas del Tour de França pel municipi. Però amb la nova data ja no hi haurà aquesta coincidència. Amb tot, Cabotí explica que el calendari no s'ha alterat pel pas del Tour.
3: No podem dir que hagi condicionat, perquè també les obres de la variant tenen afectació sobretot a fora el traçat de la carretera actual, és a dir, el traçat de la carretera actual només es veurà afectat quan facin els enllaços, les dues rotondes, nord i sud, i la intermitja, doncs tindrà l'afectació de la carretera de Gallifa, però mentrestant l'afectació serà sobretot sobre el nou traçat i sobretot a l'entorn de camins que hi ha allà.
1: Les afectacions reals a la C-59 no seran immediates amb l'inici de les obres, sinó quan es construeixin les rotondes. El consistori es troba ara a l'espera de poder fer la primera reunió de la comissió de seguiment amb l'empresa constructora perquè aporti tota la planificació i cronologia de les obres amb totes les afectacions. Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament de Territori estan negociant el conveni i les inversions que haurà de fer la Generalitat per entregar l'actual C-59 al municipi, ja que passarà a ser un carrer més del poble. La reunió al Departament de Territori, segons explica l'alcalde, també ha servit per posar sobre la taula preocupacions que han traslladat els veïns de Sant Feliu en referència a la nova infraestructura, com ara temes relacionats amb l'acústica que s'hauran de tractar en les comissions de seguiment.
0: I Incasòl ha tret finalment a concurs les obres per arranjar els canals i baixants que recullen l'aigua de la pluja dels pisos de la plaça de Llevant de Manlleu. Des de que es van reallotjar els veïns de les desapareguts pisos de Can Garcia, els problemes han estat constants, Andreu.
2: Les demandes desesperades dels veïns i veïnes de la plaça de Llevant de Manlleu, on es van reallotjar molts dels inquilins dels desapareguts pisos de Can Garcia, comencen a tenir resposta real després d'anys de bones paraules però no concrecions. L'Institut Català del Sòl ha tret a concurs les obres per reparar els canals i baixants que recullen l'aigua de la pluja, on originen els desperfectes de tant a les façanes com a l'interior dels habitatges. La història dels pisos es remunta al 2010, quan van començar a arribar als blocs del carrer Vilamuntà i la plaça de Llevant famílies desallotjades de Can Garcia. Havia de ser una nova etapa, però des del bon principi van alertar d'esquerdes, filtracions i humitats. Això es va traslladar a l'Ajuntament, que n'havia cedit els solars, i a l'Incasòl, l'organisme que es va cuidar de construir els habitatges amb una inversió de 4,81 milions d'euros. Els veïns lamenten que els problemes s'han agreujat encara més el 2026 a causa de la quantitat i freqüències de les pluges, i traduint-ho en exemples concrets, els veïns han de conviure amb l'apermament fortor d'humitat, fongs, parets en
4: 90.7 FM.

0: Club. Dimarts, a les 11 de la nit, al 9FM.
1: El 9FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 del matí i ara anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia.
4: Bon dia, Ona.
3: I bon dilluns,
4: bon
3: què tal?
4: Dilluns.
3: Com el portem aquest dilluns?
4: Bé, prou bé.
3: Carregadet de novetats, d'actualitat, que comentarem ara en aquest espai.
4: Sí, han passat moltes coses aquest cap de setmana.
3: Exacte, però avui tenim, per tant, nova edició del 9-9 d'Osona, el Ripollès i el Lluçanès. I Andreu, què hi diu a la seva portada?
4: Doncs un titular que no ens agrada llegir. Mor una noia de 25 anys en sortir de la carretera i volcar amb el cotxe a la C-17 a Vic. En l'accident no hi va haver implicats més vehicles que el que conduïa la víctima, una veïna de Manlleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs és d'un triomf que ara mateix està en qüestió, que és el del Manlleu, ja que estem entrant final de temporades, això suposa que molts equips s'estan jugant ascensos, mantenir la categoria, i en el cas del Manlleu, el Martinàlia Manlleu d'hoquei, que és equip de l'hoquei Plata Nord, tenia encara opcions de guanyar la Lliga i per tant pujar a l'hoquei Lliga. Què passa? Que el Manlleu va fer els deures, va guanyar el seu partit i el Lloret el va perdre contra el Mataró. Però aquí és on hi ha el problema. Perquè el Mataró, el seu porter, hi ha una norma que el porter amb el que jugaven es veu que tenia una llicència de la Federació Catalana i no de la Federació Espanyola, que és l'hoquei Plata Nord, que això molts equips ho fan a vegades, de, doncs, puges a jugadors per tal de també d'abaratir costos en tema de fitxes, i per si algun dia doncs necessites un altre jugador, doncs crides algun d'un equip inferior. Què va passar? Que el porter del Mataró ja havia complert més d'aquests 10 partits permesos. Per tant, el que ha fet el Lloret, evidentment, doncs, és impugnar el partit, i això fa que aquest ascens del Manlleu ara mateix s'hagi d'agafar amb pinces i està
3: sota inspecció
4: de què pot acabar passant. Que, en teoria, el més normal és que el Lloret acabi sent l'equip que pugi de forma directa i el Manlleu hagi de disputar playoff, cosa que, evidentment, no volien.
3: Ostres! Doncs males notícies per...
4: I per tant està en suspens aquest ascens.
3: Clar.
4: És una... Encara no és...
3: És a dir, matemàticament sí que pujaria.
4: Sí, per mèrits esportius haurien de pujar, però
3: per anirien... tema de llicències i burocràcia no poden pujar.
4: Per temes administratius.
3: Exacte.
4: I segons el que marca la norma, doncs el Manlleu, en teoria, haurà de disputar el playoff.
3: Doncs bé, haurem de veure què passa.
4: I la imatge,
3: passa,
4: que no hem comentat del 9-9, és els jugadors del Manlleu celebrant aquest ascens a la pista del Holaceta, del Holaceta, l'equip basc. Per tant, a veure com acaba tot plegat.
3: Doncs, Andreu, seguim amb la portada del diari del 9-9 del Vallès Oriental.
4: Té igual. Va de motor, per sort no dona notícia tan tràgica. MotoGP porta uns 185.000 aficionats en 3 dies al circuit de Montmeló. L'accidentada cursa del diumenge amb el triomf de Di Gian Antonio va reunir 75.000 persones. Cursa accidentada pels accidents que van haver durant la cursa. El primer, l'accident d'Àlex Márquez, quan la moto de Pedro Costa va tenir un error electrònic i va provocar que Àlex Márquez impactés amb
3: la moto. Sortís volant.
4: Sí, perdés el control de la moto, el xassis i la direcció, va acabar a la grava i després a la gespa, ja va perdre el control i la moto va sortir disparada, que de fet va acabar afectant el que va ser el guanyador de la cursa, Fabio Di Gian Antonio, que va impactar també, es va caure a causa de l'impacte de la roda de la moto d'Àlex Márquez, però finalment va acabar guanyant la cursa a l'Itàlia. I a la ressortida després de la bandera vermella a causa de l'accident de l'Àlex Márquez,
3: al cap de literalment un minut i mig,
4: Johan Zarco es va quedar a la sortida, que ja que la primera curva de Montmeló és un embut per les motos, doncs se li va quedar enganxat al peu a la moto de Pecco Bagnaia i va provocar que el francès doncs tingui diverses fractures a la cama, i un Pecco Bagnaia que també va pujar al pòdium dels afectats a la segona caiguda. Per tant, això demostra el caos de gran premi que va ser el del circuit de Catalunya. I la imatge destacada, doncs, els arquitectes Andreu Bosch, Josep Maria Botell i Lluís Cuspinera, junts aquest dissabte al Museu de Granollers, que han durat la seva celebració d'aquests 50 anys.
3: Doncs, Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris catalans. Com sempre, començarem per la portada de La Vanguardia.
4: Que hi ha un tema a destacar, amb les eleccions a Andalusia, on el titular de La Vanguardia és: el PP per la majoria absoluta a Andalusia i Vox serà decisiu. Moreno Bonilla es queda amb 53 escons i haurà de pactar amb l'ultradreta que creix. Montero, el PSOE, s'enfonsa i obté el pitjor resultat de la seva història a Andalusia, una comunitat autònoma on ha estat tradicionalment del Partit Socialista. Gavira, el candidat d'extrema dreta, avisa que els andalusos volen prioritat nacional i puja a l'esquerra. Endavant Andalusia, supera a PA i Junts passen de 7 a 13 diputats. PA, que era la coalició d'Esquerra Unida, de Podemos i de Sumar, que han tret doncs 5 escons.
3: Doncs,
4: i la imatge, perdoneu, és Juanma Moreno, que agraïn ahir aquests resultats, que deu tenir un gust una mica agradolç, ja que de venir governant majoria absoluta i que les enquestes moltes li donaven la majoria absoluta a Juanma Moreno, doncs ara es veurà obligat a pactar amb Vox per formar un govern.
3: A veure
4: què acaba passant.
3: Exacte. Seguim per la portada del diari Ara, que va també sempre per la mateixa línia.
4: I també el que destaquen és això, Moreno revalida la victòria però queda en mans de Vox. Al PP li falten 2 escons per a la majoria absoluta i es prepara per una dura negociació. El PSOE perd 2 diputats i obté el seu pitjor resultat, mentre que l'esquerra sobiranista es dispara. I a la imatge doncs es veu a Juanma Moreno i sortint als mitjans de comunicació després de celebrar aquesta victòria a Andalusia, i també el diari Ara ho qualifica de victòria amarga per aquests resultats, que fa que es quedi a 2 escons de la majoria absoluta. I a la imatge del diari Ara, doncs també una de les coses a destacar, cap de setmana els esports sempre guanyen molt de protagonisme. Un, doncs evidentment la greu caiguda d'Àlex Márquez de Montmeló, i és bona imatge, mentre els equips mèdics la tenien al mig de la pista. I també doncs l'Espanyol segueix la permanència amb una victòria al Sadar per 1-2, i el Girona perd per 1-0 al camp de l'Atlètic de Madrid i a jugar a la categoria contra l'Elx.
3: Seguim, Andreu, per la portada del periòdico.
4: Que igual, expliquen que Moreno sense majoria absoluta per l'empenta de l'esquerra andalusista, el PP es queda 2 escons a poder governar en solitari i dependrà d'un Vox estancat. El PSOE té el pitjor resultat de la seva història i Endavant Andalusia dona la sorpresa. I la imatge, doncs ahir també, una de les despedides d'aquesta temporada de Can Barça és Robert Lewandowski, que va anunciar el dissabte que aquesta seria la seva última temporada a Barcelona. I bé, se'l veu a Lewandowski mantejat pels seus companys, i el que llegim del periòdico és: gràcies, Robert. Lewandowski s'acomiada del Camp Nou després de 4 anys brillants amb una victòria contra el Betis.
3: I ara acabem el repàs de portades dels diaris catalans per la portada del Punt Avui. Què diu Andreu avui?
4: Doncs avui, el Punt Avui, valgui la redundància, ens estem acostant a l'estiu i això suposa prevenció d'incendis. Menys bosc contra el foc. El govern i els bombers dibuixen 14 eixos on es reduirà el bosc per evitar que un gran incendi es propagui entre massissos. I la imatge és això, doncs, a un terreny que imagino que abans hauria ser bosc, on ara mateix hi ha camps
3: de conreu
4: i plaques solars.
3: Una imatge que cada cop doncs dibuixarà més el paisatge del territori català.
4: Correcte.
3: Andreu, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per la del País.
4: Que totes es fan ressò de les eleccions a Andalusia. El que llegim al País és: el PP perd la majoria absoluta a Andalusia i dependrà de Vox. Els populars guanyen les eleccions però cedeixen 5 escons. El PSOE perd 2 i cauen els seus mínims històrics. Vox es reforça amb un Endavant Adelante Andalucía, dona la sorpresa i quadriplica els seus representants, i per Andalusia s'estanca. I a la imatge, doncs, a Juanma Moreno ahir, que durant valorant els resultats de les eleccions a la seu del PP a Sevilla.
3: Doncs,
4: i és això el que destaca avui la portada del País,
3: Seguim per la portada del Mundo, que també segueix per la mateixa línia.
4: Victòria incòmoda de Moreno, tot i que la debacle històrica del PSOE. Aquí ja veiem que evidentment s'hi poden exemplificar més i demostrar que el PSOE està en els seus pitjors resultats, doncs
3: ho faran.
4: I bé, el PP perd la majoria absoluta i haurà de negociar amb Vox, que es manté i serà decisiu. Dels partits del govern. Montero
3: enfonsa
4: els socialistes, i Maello porta a Esquerra Unida en el seu pitjor resultat, i l'esquerra crítica amb Sánchez d'Adelante Andalucía recull el descontent i es dispara. I la imatge es veu com a Moreno i també a la seu del Partit Popular a Sevilla compareixent per valorar aquests resultats que li han donat la victòria, però que fa que hagi de pactar amb Vox, insistim.
3: A veure què diu la portada de La Razón, Andreu.
4: Moreno guanya les eleccions i Sánchez i Montero enfonsen el PSOE. Sánchez, eh? Que bé, en veritat va ser Pedro Sánchez també qui va proposar com a candidat a aquestes eleccions a María Jesús Montero. El PP creix a més de 150.000 vots, però es queda a dos escons de la majoria absoluta. Sánchez enterra el PSOE andalús, Montero perd dos escons i aconsegueix empitjorar els resultats de d'Espadas. El president andalús recorda que la democràcia ha parlat i ens correspon formar govern. Vox puja un escó i s'embaltona que vol condicionar el PP sota el crit de prioritat nacional. I a la imatge es veu a Juanma Moreno celebrant aquest resultat ahir, ja, com també a la seu del, com tots els diaris han vist, a la seu del Partit Popular.
3: I acabarem el repàs de portades amb la de la portada de l'ABC, Andreu.
4: Que aquí sí que hi ha una protagonista més gran que Juanma Moreno, eh? El titular és: Moreno torna a rutllar sense repetir la majoria absoluta. El PP s'imposa a les 8 províncies, però es queda dos escons de poder governar en solitari i passar a dependre de Vox, que es consolida com un actor determinant. El creixement d'Adelante Andalucía, que puja de 2 a 8 diputats, és decisiu en la reconfiguració del Parlament. I la imatge destaca, i la protagonista de la portada...
3: Molt més gran que Juanma Moreno.
4: És la exvicepresidenta María Jesús Montero, que va assegurar ahir la seva compareixença de nit que farà una oposició de rigor i serialitat, a veure si Montero acaba mantenint-se al càrrec com a principal cap de l'oposició del govern d'Andalusia, i qualifica de catàstrofe històrica també de Sánchez i Montero. Ja veiem que els diaris més conservadors espanyols veuen aquesta derrota no només enfocada a Montero, sinó que també al president.
3: Al govern de Pedro Sánchez. Doncs, Andreu, aquestes són les portades dels diaris que trobem avui al quiosc. Moltes gràcies i fins ara.
4: Fins ara, Ona.
1: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Passen 12 minuts de 2:15 de 10.

Doncs avui aquest espai on normalment el dediquem a fer una tertúlia o un debat de temes sobre l'actualitat, avui me'l prendré una miqueta més personal i el dedicaré a repassar algunes de les novetats musicals que, com fem els divendres, repassem al final del programa. Això serà un espai una miqueta més personal on us recomanaré algunes de les cançons que han sortit fa poc i també potser algunes que potser no coneixíeu, i també comentarem algunes dels actes, festivals que es duran a terme aquest estiu. Farem una miqueta de calendari. Això, avui parlarem sobre noves cançons d'Obeses, dels Catarres, també del nou àlbum de Joan Miquel Oliver i també d'Al·lèrgiques al Pol·len. Comentarem el retorn inesperat de Justin Bieber a les llistes d'èxits i acabarem, doncs, com dèiem, fent aquesta agenda de festivals per aquest estiu, des dels grans noms de festivals fins als més petits, que tenen molta personalitat. Obrirem aquesta secció amb Orgull osonenc, perquè Obeses acaben de culminar el seu projecte més ambiciós de la seva carrera amb L'Ai al cor, que té dues parts, és diàstole i sístole. Diàstole és la segona part del disc que completa aquest viatge musical, després de 16 anys de trajectòria que té el grup osonenc. Aquest grup, liderat per Arnau Tordera, ha explicat que aquest treball neix precisament amb la voluntat d'anar a contracorrent d'aquest consum ràpid de música actual i de donar importància a cada composició. I això es nota moltíssim escoltant aquest disc, perquè aquest disc és per tots els públics. Hi ha metall extrem, música tradicional catalana, electrònica, cabaret, música coral, fins i tot elements de circ. És probablement el disc més lliure i més extrem que han fet mai Obeses. A més, també moltes de les cançons tenen un component crític amb el món actual. Per exemple, parla sobre la hiperconnexió, el consum digital o la relació entre tecnologia i identitat. I jo vaig poder veure'ls aquest dissabte perquè es presentava a la sala La Canal de Tona, al poble del cantant d'Arnau Tordera, amb un repertori variat on no només es van poder escoltar algunes de les cançons del nou disc, sinó que també, doncs, es van poder escoltar Remembers, com per exemple Ell no era un cowboy o la mítica Botifarra amb seques. Escoltarem una mostra, és la cançó que estem sentint de fons, i escoltarem Amor artificial. Aquesta peça parla d'un món dominat per els algoritmes i les relacions digitals, amb una lletra molt crítica però també molt irònica.

Doncs com sentiu a la cançó, eh? Amor artificial, obeses exageren el llenguatge tecnològic fins a gairebé convertir-lo en una pregària moderna. Com sentíem, i també s'escoltaven referències a algoritmes, a la geolocalització, xarxes socials i sobretot a la intel·ligència artificial, tot termes que estan en el punt del dia, en la boca del dia, però també tot embolcallat amb una producció enorme i teatral, és a dir, que ho fan tot molt més gran. És una crítica molt contemporània, com la tecnologia promet connexió, però alhora també ens acaba convertint en consumidors més permanents. També una altra gran característica del disc, que és la capacitat de passar d'una peça més íntima a una autenticitat, a una autèntica barbaritat sonora sense perdre la coherència. De fet, el disc de Diàstole inclou la primera incursió d'obeses en el metall extrem, però també reinterpretacions, com dèiem, del patrimoni català, com per exemple una cançó mítica de la nostra cultura catalana, com ho és el Virolai. I això és exactament el que escoltarem ara, una reinterpretació absolutament desmesurada i espectacular del Virolai, amb guitarres metall, amb orgue, campanes i un cor mix. Sentim-lo.

com sentiu, eh? O sigui, el més impressionant és que obeses aconsegueixen agafar un símbol absolutament tradicional i català com és el virolai i el converteixen en una peça moderna i, podríem dir, gairebé cinematogràfica. I això explica també per què continuen sent una banda única dins de l'escena catalana. Perquè ells van per la seva línia, no segueixen modes, tenen un estil únic, com també ho són els seus propis fans, que trobàvem el dissabte a la sala a la Canal de Tona, i construeixen un univers propi cada vegada que preparen i tenen un nou disc. Nosaltres deixarem de tema, canviarem radicalment de registre perquè passarem d'obeses als catarres, perquè els catarres continuen fent allò que millor saben fer, que és convertir doncs, unes emocions quotidianes en himnes populars. El nou single, un diumenge qualsevol manté aquell esperit... Perdoneu, un diumenge sense drama... manté aquell esperit optimista amb aquestes melodies molt estiuenques però també amb una producció més moderna i òbviament més enfocada a festivals. És una cançó feta perquè la gent la canti i també explica per què continuen funcionant tan bé els catarres en directe. Sentim-la.

0: ara estàvem comentant amb l'Andreu que hi ha dues sensacions que tenim respecte a aquesta cançó, perquè, per exemple, per mi no sona com els Catarres de sempre. Andreu, a tu què et recorda aquesta cançó?
1: Mira, aquesta cançó em recorda molt, sobretot aquesta part. Jo això veig molt cançó del disc de la Marató de TV3.
0: Sí, com aquest himne a la vida,
1: sí,
0: a l'alegria...
1: un cant així més coral, no, sí, tan individualitzat, em, sí, recorda molt a la Marató de TV3.
0: I jo comenteu que també em recorda molt a la cançó de l'anunci d'Estrella Damm, que per cert també estàvem comentant, no, creiem que no ha sortit encara la cançó, però deu estar al caure, tot i que el temps que tenim ara no...
1: no acompanya gaire.
0: No acompanya massa a una nova cançó d'Estrella Damm, tot i que quan surti, doncs, òbviament que la comentarem. Andreu, seguim nosaltres, eh? Amb més novetats.
1: Sí, segueixes tu, i tant.
0: Doncs una de les altres grans novetats del moment és el nou disc de Joan Miquel Oliver, probablement un dels músics més influents i imprevisibles de la música catalana. L'exlíder d'Antònia Font acaba de publicar Roisos, un treball on continua explorant nous sons sense preocupar-se gens per les modes actuals, per tant, una miqueta també amb la línia dels obeses, eh? De fet, ell mateix explica que no entén la música com una qüestió de tendència, sinó com un camp per poder experimentar, i jo considero que es nota molt en aquest disc. Combina instruments acústics, textures molt orgàniques, ho podem veure inclús en la seva portada, i també una manera de produir molt artesanal. Joan Miquel Oliver diu que moltes idees del disc neixen escoltant música de la ràdio i observant com els

que l'Oliver que aconsegueix sonar accessible i alhora estrany, no al mateix temps. Ell mateix diu que encara queda moltíssima música per descobrir, que gran part de les possibilitats musicals encara no s'han explorat. I segurament per això els seus discos sempre sorprenen, perquè no repeteix fórmules, sinó que treballa cada cançó com una peça única, i també per als amants d'Antonio Font, poder seguir tenint-lo en el panorama musical, doncs és un veritable regal. Nosaltres tancarem aquest bloc de novetats amb una de les bandes més fresques i explosives de l'escena catalana actual, com ho són les Al·lèrgiques al Pol·len. El seu nou disc, Alarma, consolida un canvi clar respecte als primers treballs, que potser han passat d'un pop més electrònic a un so molt més rocker, no? Més directe i, òbviament, molta energia rock, no? De banda de rock de noies de tota la vida. En aquest treball retraten la Barcelona actual amb una mirada molt crítica i alhora molt vitalista, parlant de relacions, de pressió social i també d'una ciutat que mai no pari, que sovint et sobrepassa. Amb el disc es veu i també amb les mateixes melodies se sent. És un disc, això, molt explosiu, molt directe i que juga constantment amb molts contrastos, i pot passar d'un moment molt melòdic i dolç a un esclat de guitarres en qüestió de segons. També és interessant perquè mantenen aquell esperit de banda jove, però tenen una producció molt ambiciosa i, òbviament, les hem vist ara mateix en molts festivals, perquè es consoliden com una de les propostes més sòlides del pop rock català actual. I ara escoltarem una cançó que es diu Apocalipsis Now, que és literalment un canvi de registre totalment pel que fa a l'Arma. Té sinergies, però són una explosió, i ara sentireu per què. No.

cançó crítica, amb crítica urbana, amb la crítica a la Barcelona que elles mateixes viuen, a una Barcelona doncs, que ja no reconeixen, una ciutat accelerada, gairebé caòtica, com podem sentir guiris i zombis, vull dir, una cançó amb molta crítica però explicada amb molt bon control musical. I al·lèrgiques al pol·len aconsegueixen fer una cosa sempre molt difícil, que és sonar agressives i melòdiques alhora sense perdre la seva identitat. Ara acabem aquest bloc de novetats musicals, però us vull demanar si us sona aquesta cançó.

com jo, esteu, suposo que gaudint d'aquest temacle, perquè segur que per molts de vosaltres, i potser us transporta a tota una era que vam deixar enrere fa molts anys. Estem sentint Beauty and the Beat de Justin Bieber amb Nicki Minaj, una cançó, agafeu-vos de la taula, publicada el 2012, que ha tornat a entrar a les playlists i llistes d'èxits. I això, doncs, perquè, doncs, com cada cop és més habitual que passi a través de les xarxes socials com TikTok i Instagram, s'estan recuperant cançons dels anys 2000, de l'era dels 2010, i s'estan tornant a descobrir, fer-les descobrir, doncs, aquesta tota nova generació que potser, òbviament, coneixen el so de Justin Bieber, però que no l'han acabat d'agafar, doncs, a través d'aquest redescobriment de cançons, totes aquestes noves generacions els encanta, com també ens agradava a tots nosaltres. I en aquest cas també, doncs, hi ha molta nostàlgia, és aquella època de pop electrònic molt exagerat, molt brillant i molt festiu, doncs, que, almenys a mi, m'ha portat molt bons records.

0: En fi, molts records, que sempre va bé tornar a escoltar aquests temacles. Canviarem ara una miqueta de tema i farem breument un repàs del calendari de festivals per aquest estiu, però abans vull parlar també que aquest cap de setmana s'ha celebrat el concert dels 150 anys d'Estrella Damm, un esdeveniment que ha passat al Parc del Fòrum a Barcelona, on es van reunir artistes molt diversos i milers de persones. Va ser una demostració clara que la música, doncs, en directe continua vivint un moment molt fort, especialment aquí a Catalunya, on es van poder escoltar artistes consolidats del panorama musical català, com Ginestar, Maria Jaume, Love of Lesbian, The Tallets, o també va ser el final de gira, o sigui, l'inici del comiat de final de gira d'Oques Grasses, que segurament tots, almenys jo que sóc molt fan de les Oques Grasses, tenim molt de pena, però també tindrem moltes ganes de poder-los gaudir en diferents moments durant aquest estiu. Començarem comentant, doncs, que el 12 i 13 de juny el Cabró Rock de Vic torna a la zona esportiva i aquest festival, música 100% catalana, d'Osona, i també, doncs, que s'ha consolidat com un dels grans festivals del país. Dos dies de concerts amb l'escena catalana, com comentàvem, amb Love of Lesbian, amb Ginestar, Oques Grasses. És un moment, doncs, per les persones que som de la comarca, tenir un festival d'aquestes mesures aquí, doncs, és un honor, i també, doncs, que ens queda a prop de casa, sempre va molt bé. Andreu, no sé si aniràs al Cabró Rock.
1: No, jo al Cabró Rock no. Que és, a més, el cap de setmana, el 12 al 13, oi?
0: Exacte.
1: En teoria no hi seré, per tant no hi podré assistir-hi.
0: Doncs, Andreu, comentem un altre festival, que és el Festival Cruïlla de Barcelona, del 8 al 11 de juliol, en aquest cas al Parc del Fòrum. El Cruïlla continua sent un dels festivals més variats del país, on es barreja pop, electrònica, indie, també una part d'humor amb aquests podcasts, i també arts escèniques, on aquest any hi haurà artistes internacionals, però també molta presència catalana. Ho podrem comentar. Qui vulgui anar a aquest festival, doncs, podrà entrar a la pàgina web, que hi ha tot el cartell.
1: Tota la informació, no?
0: Exacte, tota la informació. Seguim amb un altre, breument. Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols, del 10 de juliol al 20 d'agost. És un dels festivals d'estius més antics de Catalunya i també es destaca molt pels espais davant del mar, i una programació molt elegant que combina grans artistes i concerts més íntims. I acabarem de parlar dels festivals grans amb el Cap Roig Festival de Costa Brava, del 3 de juliol al 18 d'agost. És un dels festivals potser probablement més espectacular de veure. Es fan als Jardins Botànics, que són concerts a l'aire lliure, i també, doncs, una programació molt transversal. I comentarem breument festivals més petits. Un a la comarca del Lluçanès, Cantilafont. A prop d'Osona també hi ha aquest festival, el Cantilafont, que és gairebé una experiència de cultura completa, música, gastronomia i natura, un dels festivals més crescuts en els últims anys sense perdre personalitat. Tenim un altre, l'Embassat de Sabadell, on aposta per una escena més independent i electrònica més alternativa. És un festival petit però molt respectat musicalment. I acabarem amb la Fònica de Banyoles. És una aposta per concerts petits, de proximitat, i artistes emergents en espais molt bonics de la ciutat. Fins aquí el radar musical d'avui. Anem repassant novetats d'Obeses, Els Catarres, Joan Miquel Oliver i Al·lèrgiques al Polen. Hem vist com Justin Bieber torna a fer-se viral 12 anys després, i també hem començat a escalfar motors per aquest estiu carregat de festivals. I ara seguim amb la música, però perquè és el moment d'escoltar la cançó del dia.

sentíem feia uns moments Beauty and the Beat de Justin Bieber i sentirem ara, i estem sentint un One Time del mateix Justin Bieber, perquè avui, atenció, fa 17 anys que es va estrenar la primera cançó del cantant canadenc, que mesos més tard formaria part del seu primer EP, My World. Amb aquest single, Justin Bieber es va fer un nom dins del panorama musical, confirmant el talent que alguns ja havien vist. De fet, la crítica va ser positiva per aquest disc.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. A partir d'aquest dilluns, Rodalies de Catalunya recupera el servei ferroviari als darrers trens de les línies R1 i RL4. Per tant, hi ha una recuperació completa del servei en tren de la línia R1. Els darrers trens amb origen i destinació Maçanet-Massana recuperen el servei habitual en tren entre les estacions de Blanes, Tordera i Maçanet-Massanes. També hi ha una recuperació del servei en tren a Manresa per la RL4 i reconfiguració de la RL3 i RL4. La línia RL4 també recupera el servei habitual en tren entre l'estació de Cervera i fins a l'estació de Manresa, on els viatgers disposaran de correspondència amb els serveis de la línia R4 fins a l'estació de Terrassa, estació del Nord. Es modifiquen els horaris de les línies RL3 i RL4 per adaptar les condicions de la infraestructura i recuperar l'operativa habitual de la línia, amb una millora de la regularitat i dels horaris que s'havien vist afectats pel temporal del mes de gener. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: I ara és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per al 9FM. Guillem Sánchez, bon dia de nou, què tal?
3: Bon dia, com estem?
2: Ens portes males notícies, no? En alguns casos.
3: Sí, però queda molt lluny del que realment és important a nivell d'actualitat. Ara ho repassarem. Primer de tot, hem d'explicar que estem pendents encara de si el primer equip del Club Patí Manlleu masculí acaba pujant de categoria a l'Hockey Lliga masculina. Expliquem-ho bé. El cap de setmana jugava l'última jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata i el Manlleu era segon abans de començar la jornada. Va guanyar el seu partit i el Lloret, que era el primer abans de començar, va perdre el seu partit contra el Mataró. Per tant, matemàticament i per punts, el Manlleu aconseguia l'ascens de categoria, però el Lloret ha presentat una reclamació per alineació indeguda en el partit contra el Mataró i s'està pendent ara mateix que la federació, el comitè de competició, confirmi o no aquesta al·legació que va presentar el conjunt de la cel·la. Per tant, matemàticament podem dir que el Manlleu és equip d'hoquei lliga masculina, però encara estem pendents d'aquesta resolució de l'al·legació per tal de saber si la federació ho confirma o no ho confirma. En cas que el Manlleu no acabi pujant directament a l'Hockey Lliga masculina, el Manlleu hauria de jugar la promoció com a segon classificat per poder pujar a la màxima categoria estatal d'hoquei patins. En aquest grup també a l'Hockey Lliga Plata, el Vic va tancar la temporada amb una derrota 4-2 a la pista del Dominicos, i també en hoquei patins hem d'explicar que el Club Patí Voltregà masculí va perdre el primer partit dels quarts de final a la pista de l'Igualada, un partit que va acabar 0-0 en el temps oficial i 0-0 també a la pròrroga, i finalment va ser l'Igualada qui als penals es va poder endur la victòria. Parlant també d'últimes jornades de competició, a la Lliga Elit de Futbol hem d'explicar que el Manlleu va guanyar per 2-1 al Valls amb gols d'Adrià Casanova i també de Rafael Roger. D'aquesta manera certifica la seva permanència a la Lliga Elit una temporada més. Al final haurà acabat en vuitena posició amb 38 punts. En l'àmbit del futbol, aquest cap de setmana també es va concretar l'ascens del Torelló a la primera catalana després d'empatar al camp del Mataró i quedar primer de la Lliga, i també l'ascens del grup C a tercera catalana després de la victòria del cap de setmana. Aquí també es va quedar amb les ganes de poder jugar una eliminatòria més de promoció d'ascens. Va ser el Club Bàsquet Vic que va perdre a casa aquest dissabte per 75-87 contra el Mollet en la segona eliminatòria de la promoció. D'aquesta manera també s'acaba la temporada del conjunt biguetà, del conjunt de Juan Ereza. Qui també ha aconseguit l'ascens al cap de setmana és el Manlleu de Futbol Sala. Ha pujat a tercera nacional catalana després de vèncer a casa 6-2 al Riudellots, i que el Montcada, que era tercer, acabés perdent el seu partit el cap de setmana. I tancarem aquest de repàs explicant que Daniel Rincón es va imposar també ahir diumenge a l'Open Internacional Ciutat de Vic, que es va disputar durant tota la setmana a les instal·lacions del Club Tenis Vic.
2: Doncs moltes gràcies, Guillem, ens veiem en una estoneta.
3: Perfecte,
2: fins ara.
3: Fins ara.
2: I nosaltres seguirem per Ona Codinenca amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
4: Doncs bé, com ja vaig dir, l'hoquei ha acabat i aquest cap de setmana ha sigut l'última jornada de la temporada perquè fa el futbol, així que seré bastant breu. Però bé, Alcaldes de Primera Catalana visitava el camp del Figueres, on va acabar empatant a un, i per tant acaba aquesta temporada en vuitena posició i es manté a Primera Catalana. El Sant Feliu, per la seva banda, de Tercera Catalana, rebia a casa el Canovelles, el líder del seu grup, un partit codinenc complicat pels codinencs, que no van poder guanyar contra el líder i va acabar perdent per 1-4 i acaba aquesta temporada en 11a posició. I per acabar, el Mollà, també de tercera catalana, jugava a casa contra el Santa Eugènia. Un Mollà que sí que és veritat que portava una molt bona ratxa en els últims partits sense perdre, però aquest cop va caure en l'últim partit a casa per 0-2 i amb aquesta derrota el Mollà cau a la 12a posició, col·locant-se en possible descens per la temporada que ve. I ja estaria.
2: Doncs, Laia, moltes gràcies i nosaltres acabem, no acabem, però seguim per Radio Televisió de Cardedeu amb l'Enric Rubio des del Vallès. Enric.
5: Doncs mira, Ona, un cap de setmana no podem dir de victòries, però tampoc tot han estat derrotes, i és que tenim també molt poca cosa. Comencem per l'handbol Cardedeu, en aquest cas el primer equip del masculí, que va perdre per 31-36 contra el Mubac La Roca. Va ser diumenge. Ja avisaven que seria un maig bastant important i decisiu per, la, per aquest final de temporada. I ara saltem cap a futbol a primera catalana, i és que el Mollet va rebre a casa el Granollers, va ser diumenge a les 5, ahir diumenge, i van empatar per 2-2. Però alerta, perquè no ha estat l'únic empat de la jornada, ni tampoc l'últim 2-2. I és que a futbol a segona catalana teníem el derbi Cardedeu-Vilamajor. Recordem que Cardedeu va quart a la classificació i Vilamajor és absolutament cué, i van quedar també 2-2 el dissabte a les 6 de la tarda. Va ser un partit que fins a l'últim moment, l'últim minutatge, va estar obert i ha quedat amb aquest empat a 2-2 per tancar l'últim derbi de la temporada.
2: Doncs, Enric, moltes gràcies i ara sí, acabem aquest repàs de resultats esportius des del Ripollès amb l'Isaac Muntades. Isaac.
1: Bon dia, Ona. Doncs avui tanquem la competició esportiva, el grup 3 de la tercera catalana, perquè la Lliga va acabar amb un derbi entre el Can de Mànol i la Badesenc, que van guanyar els candemanolencs a casa per 2-1. I això que la Badesenc es va avançar en un 1-1, que Dani no va desaprofitar. El mateix Dani va poder fer el segon amb dues faltes, una que va aturar Eric i l'altra que va anar a la creueta, però va ser en Guita qui va empatar de penal després d'unes mans dins de l'àrea. El Can de Mànol va tenir 2-1 per capgirar el marcador, però no va ser fins a la segona part que Adriel va picar-la per sobre del porter i va remuntar el partit. Archer va ser expulsat pels visitants, que han acabat la Lliga en 6a posició i 45 punts, mentre que el Can de Mànol ha acabat desè amb 40 punts. El derbi, tot i la intensitat, va ser un partit de tràmit, com també va ser-ho la victòria del Camprodon al camp del Vilablareig B per 1-2, ja que els camprodonins ja estaven classificats pel play-off descens. Abde va marcar amb un xut de fora l'àrea i Coromines en un córner va fer el segon. Heredia va retallar distàncies amb una mala aturada del porter que va acabar dins. El Camprodon ha acabat la Lliga tercer amb 66 punts. Dir també que en futbol sala, el futbol sala Can de Mànol femení va quedar subcampió de la Copa Catalunya de futbol sala després de perdre per 3-1 davant de les anfitriones. L'Argentona va ser això per 3-1, ja hi havia fet el 2-1 per l'Esperança, però no va poder remuntar. A les semifinals havien vençut el Vic a la tanda de penals en un partit molt intens que va acabar empatat a 3 gols i en què van començar guanyant 2-0 amb gols d'Anna Picola i Judit Vigara. El Vic va remuntar, però ja hi va empatar a 3 per endur-se la victòria als penals. I a la Lliga de la Primera Divisió Catalana de Futbol Sala, l'escola de Futbol Sala Ripoll va perdre la pista de l'Atlètic Vidreres per 3-2 en l'últim partit de la temporada amb un doblet d'Eudal. Els ripollesos acaben la Lliga quarts amb 42 punts.
2: Doncs ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs, com dèiem, seguim el programa d'avui amb la secció de coses que passen, que ens porta la Laia de Déu des d'Ona Codinenca, una secció on repassem notícies 100% reals, però que surten una miqueta de la seriositat habitual. Bon dia, Laia, com estàs?
4: Hola, Ona, què tal? Bon dilluns.
2: Bon dilluns, com bon estem? Dilluns. Doncs bastant bé, la veritat. No sé per què...
4: No és un dilluns molt dilluns?
2: Crec que el fet d'haver treballat el cap de setmana ha sigut com que realment he viscut cap de setmana, però tampoc molt. Llavors és com que he agafat la ratxa de treballar, per tant estic a tope.
4: Vas seguint.
2: Vaig seguint, exacte, vaig seguint.
4: Molt bé, molt bé. Doncs jo avui porto diversos temes, val? Aleshores, començaré pel que realment segur que ja n'has parlat, o no? Però és aquesta persona que ha presentat una reclamació patrimonial pels danys morals que li ha causat Rodalies de Catalunya i reclama molts diners, no, més de 9.000 euros.
2: Ho he vist.
4: Em sembla fascinant que hagi, o sigui, aquesta persona, vull dir, perquè per, ho anava publicant a xarxes el seu procés, i és com un, i per fi ha arribat el dia de presentar la reclamació, és com un, li ha seguit el recorregut de la seva vida, no? En aquest transcurs de l'odissea de viatjar amb Renfe.
2: Ai. És curiós perquè a més ell deia com que òbviament no només ho feia per ell mateix, sinó per, o sigui, per crear un, o sigui, perquè hi hagi un altaveu de dir Renfe m'ha creat això. Però tu com ho veus, Laia, això? O sigui,
4: clar, jo crec, o sigui, a veure,
2: a tots no sé ens ha passat factura, Rodalies? O sigui,
4: sí, la veritat és que sí. O sigui, jo crec, no sé fins quin punt li tornaran aquests diners, vull dir, perquè no crec que passi, vull dir, em dono la sensació que no passarà, però crec que és una, o sigui, és una bona manera, no, de veure la realitat que té moltíssima gent, saps? Per una banda penso que està bé donar-li visibilitat en aquesta problemàtica dels trens, vull dir, perquè jo mateixa el dijous que vaig anar a una entrega de premis no em vaig, és que no em vaig plantejar ni anar amb Renfe, vaig anar amb Ferrocarrils Catalans.
2: Òbviament.
4: Fins a Barcelona, vull dir, perquè almenys sé que arriben a l'hora, saps?
2: Exacte.
4: I que no em deixen tirada, o que, vull dir, que és que anar amb Renfe és hipotecar tot el teu dia o tot el teu matí o tota la teva tarda per intentar arribar a un lloc que no saps si arribaràs.
2: Exacte. Tot i que t'he de dir que em sembla que aquest noi, o sigui, ara no ho vull dir perquè, o sigui, em sona haver-ho sentit, per tant serà presumptament, crec que aquest noi tenia no sé si tenia ansietat o alguna cosa diagnosticada. Llavors és com que encara el va greujar més. Ara puc, ara mentre expliques la següent puc corroborar si el que estic dient és cert o no. Per tant, vale, també al final hi ha una causa, un motiu mèdic, diguéssim.
4: Sí, sí, sí.
2: Perquè és que seria com una indemnització, entenc, no? Com demanar per danys de salut mental, em sembla. No ho sé.
4: Sí, ell
2: no
4: demana danys. O sigui, ell el que posa és que la Generalitat, o sigui, que reclama aquests diners al Ministeri de Transports i a la Generalitat per una negligència continuada que ha afectat greument a la seva vida i a la seva salut mental.
2: Sí.
4: Vull dir que sí que és veritat que si tens un problema de salut mental...
2: Ah, em sembla que tenia TOC. Diria que tenia TOC.
4: Ah, uau, Dios.
2: Clar, em sembla... És que ara m'ha vingut el flash de llegir-ho com els subtítols. Diria que tenia TOC. Llavors, és com que crec que se li ha agreujat el TOC...
4: Duríssim, eh?
2: Sí,
4: o sigui,
2: sí,
4: jo
2: sí,
4: que sóc integradora social també.
2: Vull dir,
4: duríssim,
2: heavy,
4: una persona amb TOC anant amb transport, o sigui, amb Renfe, amb transport públic es pot perfectament, amb Renfe
2: és un altre tema.
4: Jugues, bé, sí, és com complicat, ha de ser molt complicat, no m'ho vull imaginar.
2: Sí,
4: però bé, després, a mi que m'agrada molt el tema divertir-me mirant campanyes de màrqueting que se surten de lo habitual. Clar, jo no sé qui fa aquestes campanyes de màrqueting de, concretament, de l'Ajuntament de Gavà, vale? Perquè han titulat la campanya contra el càncer de colon mou el cul.
2: En sèrio?
4: Sí.
2: No es pot fer això. No es pot fer això. Opino que no es pot fer això. O sigui, no és una campanya per fomentar l'esport o les persones que no fan esport que facin esport. Estem parlant d'un càncer de colon.
4: Clar.
2: Mou el cul? No queda bé això. O sigui,
4: és
2: entenc
4: que...
2: el missatge de...
4: Contra, sí,
2: o sigui,
4: sí, sí.
2: De fer-se proves, d'investigar, però no
4: és que...
2: està... No.
4: Pues sí, és que... És que clar, jo és que mestres del màrqueting, vull dir, a qui se li ha ocorregut, no sé, contra el càncer de colon pots posar moltes més coses, fes-te proves, no sé, fes-te revisions, però mou el cul.
2: Mou el cul, no, és fatal.
4: Duríssim, eh?
2: O sigui, també et dic una cosa, el encarregat de màrqueting realment a l'Alfons ho ha aconseguit perquè estem parlant d'aquesta campanya.
4: No, clar, o òbviament. Que... O sigui, òbviament, vull dir, aviam, aplausito per la persona de màrqueting que ha aconseguit el que volia, que és que la gent en parli.
2: Però no sé si de la manera que ell volia, amb aquell to positiu,
4: sí,
2: no massa.
4: Exacte. I per anar tancant, et porto una secció dins de la secció, perquè avui hi havia poca cosa i aleshores he decidit fer una cosa una mica rara. Sé que és veritat que això és bastant visual, però intentaré explicar-ho de la millor manera possible, que
2: Va,
4: és...
2: A veure.
4: En realitat, internet està ple d'errors ortogràfics, però també de traduccions curioses, així que he decidit portar traduccions o faltes d'ortografia infernals.
2: Vale.
4: Que hi ha per internet. La primera hi ha algú que ha decidit que Costa Brava, vale? S'escriu Costa Brava, sí, tenim en ment com s'escriu, no?
2: Sí, sí.
4: La primera és una B, la segona és una B baixa, no? Doncs que la segona B és una B alta també, perquè perquè es pot, això està publicat en un anunci, o sigui, ho he vist, òbviament et felicito, fill. Però està publicat com si fos un anunci de Booking, saps? De Costa Brava i Brava amb dos Bs. Fa molt mal als ulls.
2: En sèrio? Però aquí, sí. O sigui, l'objectiu de les dues
4: no
2: Bs...
4: No ho sé, és un error ortogràfic o que la gent no sap escriure i estem perdent el nord.
2: Pot ser, pot ser, pot ser.
4: Vull dir, ai, jo crec que...
2: O sigui,
4: que...
2: m'ho estic imaginant i no... És tan raro veure-ho amb dues Bs.
4: Oi?
2: Molt,
4: sí,
2: molt. Com,
4: ja.
2: Com si em diguessis que la primera és la B baixa. Que...
4: Sí, us plau.
2: No ho entenc, no ho entenc.
4: Per favor. Bueno, d'altra banda, hi ha gent que també confon el trinxat de la Cerdanya pel trinxat de Cerdanyola.
2: No!
4: Però no Cerdanyola amb N-Y, sinó Cerdanyola amb una N, perquè si ja ho fem malament tot, doncs ja fem-ho fatal.
2: No! Vull dir... Trinxat de Cerdanyola. A veure, un respecte per totes les persones de Cerdanyola que fan trinxat, però
4: sí,
2: el trinxat
4: sí,
2: de
4: sí.
2: Cerdanyola potser és una versió nova que no coneixem del
4: Exacte.
2: Trinxat, eh? Però, a veure, Cerdanya, Cerdanyola... Bueno, també hi ha una confusió molt important amb, amb Cerdanya. És
4: amb Cerdanya.
2: A mi... He de confessar que m'ha passat diverses vegades.
4: A mi em passa bastant sovint, eh? Jo dic Cerdanya, Cerdanya i penso... Vull dir, no... no.
2: Com Suïssa i Suècia.
4: I Suècia.
2: A mi
4: totalment.
2: També això, uf...
4: Totalment.
2: He d'estar molt serena per poder com intentar endivinar que vagi bé. Cerdanya, Cerdanyola... Però Cerdanya i Cerdanyola, sí. Això ja no, eh?
4: No, això,
2: és una
4: això ja
2: miqueta...
4: no. Jo crec que aquí... I tornant a gent desubicada... ara es veu que Montcada i Reixac està a Ripollet.
2: Ah, molt bé.
4: Segons el Google Maps o segons algú que ha fet una foto i ha posat Montcada Ripollet.
2: Bueno, clar, sí que és cert que hi ha una estació que és Montcada Ripollet o m'ho estic inventant, de Renfe? Parlem.
4: No, no, no ho sé, no. No, no ho sé.
2: Pot ser, perquè a mi també em passaria en aquestes zones, a mi també...
4: Sí, sí,
2: la,
4: sí.
2: La puc entendre, eh?
4: Però la foto era com d'un monument, crec, saps?
2: Ostres,
4: que
2: clar.
4: No sé si ubico a Ripollet, perquè no ho sé, saps? Però era com estrany, saps?
2: Sí, sí, sí.
4: En plan
2: sí,
4: de...
2: Sí.
4: No té cap mena de sentit. I avui no vull marxar i no vull acabar aquesta secció sense recordar que fa 4 anys molts diaris es van omplir de preocupació perquè deien que hi havia un lleó amagat en un carrer, però que això va resultar ser una bossa de la compra del Carrefour, així que un aplauso, un aplaudiment per... Sí, no, tant, no ho saps?
2: No! Un lleó amagat en un... Pot ser.
4: Que era aquella foto així, o sigui, que es veia com... Era com si estigués assegut, estirat sota d'un banc.
2: Pot ser.
4: I la gent es va desquiciar pensant-se que era un lleó de veritat.
2: En sèrio?
4: Jo pensant, amors, pues fa 4 anys això, em sembla preciós recordar-ho, perquè
2: un mes
4: de la societat...
2: Faré recerca,
4: en els que semblem
2: lleó
4: que no
2: amagat,
4: tenim ni idea. Sí, lleó, o sigui, que sembla, literalment la bossa sembla un lleó amagat.
2: Val.
4: Però és una bossa del Carrefour.
2: Ostres.
4: Fa 4 anys.
2: Ah, pot ser això. Pànic a Kènia per un lleó amagat al carrer que resulta ser una bossa del...
4: Sí.
2: Oh! Val. Laia, no ho sabia això. Ostres, val. Puntualitzem, perquè jo m'estava imaginant una bossa blanca, val? Però
4: no,
2: què
4: no,
2: passa?
4: No.
2: Que la bossa...
4: La bossa és un lleó.
2: És un lleó. O sigui,
4: és
2: us heu d'imaginar una...
4: Una bossa... o sigui, que el disseny... O sigui, el packaging de la bossa, vale, és un lleó. O sigui, han volgut... No sé què passava en aquella època, fa 4 anys, que
2: Ostres.
4: Volien posar un lleó. Vull dir, és com si poses un pingüí.
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: No?
2: Ai, que
4: el
2: fort em sembla.
4: El grafisme de la bossa era un lleó.
2: Clar, o sigui, jo també... O sigui...
4: Home, però si hi ha un lleó, vull dir, jo crec que ho notaràs, vull dir, sentiràs respirar,
2: sí, però
4: i grunyir,
2: que passi a Kenya també, i clar, a més era una zona boscosa. A veure, això està fet expressament, eh? Vull dir, algú
4: sí,
2: la va amagar aquí.
4: Exacte.
2: Està
4: jo
2: molt ben buscat, la veritat, però
4: que algú
2: bo,
4: la va amagar allà,
2: que bo, que
4: però
2: bo.
4: Molts diaris d'aquí van omplir, vull dir, molt anunciaven en plan de caos, pànic, lleó,
2: clar, però era mentida,
4: però és una bossa.
2: Tu, que algú no, la toqués amb el peu, no? Que fes com a...
4: Exacte.
2: Que la toqués amb el peu, dir, o sigui, això és real o no és real?
4: La toqués amb el peu i, bueno, si és un lleó, se't menja el peu.
2: I si no, si no doncs és un lleó, mira... És una bossa, és una bossa.
4: Ja està.
2: M'encanta, Laia, de veritat, sempre ens portes notícies molt, molt divertides, que almenys alegren una miqueta els dilluns, eh?
4: Oi, és que sí, és que sí, toca, sí, sí, toca, sí. Si no, tot va de cap a caiguda.
2: Doncs,
4: si
2: Laia,
4: la setmana una mica alegres.
2: Deixem fins aquí la secció de coses que passen i ens veiem demà, en aquest cas.
4: Exacte, fins
2: doncs,
4: demà.
2: Va, fins demà, Laia, que
4: bon
2: vagi
4: dilluns.
2: Bé. Bon dilluns. I com dèiem, nosaltres acabem la secció de coses que passen, per tant sabeu que d'aquí una estoneta tindrem el Guillem Sánchez una altra vegada a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i després dues entrevistes amb l'Isaac Muntades i amb la Ric Rubio, però tot això després de publicitat. 3 minuts i tornem, fins ara.
6: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Tecnologia, mobilitat i futur al teu abast.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix 11:15 al Territori 17. I moment, altra vegada, de saludar en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
4: Doncs bé, bé, bé. Anem avançant jornada, no?
3: Sí, sí, ja som dilluns.
4: I ja són 11:15.
3: Sí, ara, com diria l'Andreu, tenim migdia fet.
4: Sí, gairebé.
5: Exacte.
4: En alguns casos, sí.
5: En alguns casos.
3: En alguns casos tot just acaba de començar la jornada.
4: Va, no em feu riure, no em feu riure. L'Àlvar ens fa una pregunta.
3: A veure.
4: Avui, per començar, ens diu: com s'us presenta la setmana? Què li respondríeu a aquesta pregunta?
3: Supermoguda.
5: Sí. Doncs mira, jo us haig de dir una cosa. Ahir li vaig dir a la Marta, que estàvem anant a caminar, li dic: ara m'agafo allà el que queda d'any, aquesta recta final, amb positivisme.
4: Sí?
5: Ja queda menys per vacances.
4: Doncs mira.
3: Molt bé.
4: De fet, hi ha una piulada al final de la secció que ens recorda,
5: recorda
4: el tema del calendari. Va, aquesta usuària també se li deu presentar bé després del dia que va viure ahir. Atenció, ens diu: avui ha fet un any que ens vam casar. Hem agafat les motos, hem anat a dinar al costat de la platja, hem tornat a casa, hem vist el castell de focs del fi de festa del barri i apa, demà cap a treballar.
3: Molt bé, no?
5: Està molt bon pla de diumenge.
3: És el típic pla de diumenge que sempre ve de gust.
4: Evidentment.
3: Sempre. Molt bé.
4: I més al costat de la platja i de l'aigua, que ja comença a tocar una miqueta.
3: I un bon dinar, ja ni et dic.
4: Va, i aquesta companya seva de xarxes també ens explicava això d'ahir diumenge. Ens diu: necessito tancar els ulls i oblidar per un instant que en obrir-los he d'estudiar i que demà segueixo de guàrdia. Moment de la migdiada. Això que no es perdi mai.
3: Uf, sí, però és aquella migdiada que quan et lleves és pitjor que abans, no?
4: Sí?
3: Perquè dius: ostres, ja he fet la migdiada, per tant ara sí que he d'enfrontar-me a les meves obligacions.
5: Hi ha vegades que la migdiada et descol·loca.
3: Sí, però sóc fan, de la migdiada.
4: Home, només faltaria. I encara que no sigui migdiada 100% pura, aquella estoneta de sofà...
5: 10 minuts.
4: I
3: 15
4: no
3: minuts
4: res,
3: és perfecte, és temps perfecte, 15 minuts.
4: Va, hi ha gent que encara està una mica boja avui, em sembla, pel que ens escriuen. Ens diuen: encara seguim uns quants valents aquí fent pipí en una bossa a la porta de Swatch. Ningú ens mou d'aquí.
3: No. No, a veure, jo, de veritat, estem com una cabra, per un rellotget dels collons.
4: De colorins.
3: De colorins, que a més és més lleig que jo que sé.
5: Que valia molts calés, no, eren?
3: Bueno, jo crec que valia com 400 euros i es podia revendre fins a 2.000.
4: Sí, de fet, hi havia ofertes a diferents plataformes que doblaven i triplicaven el preu original, diríem, sembla.
3: En fi.
4: Així va la humanitat. Així va la humanitat. Va, i encetem, Andreu, el capítol futbolístic després de la penúltima jornada de Lliga d'ahir diumenge. Liu escriu de manera molt encertada: el Barça continua fent gols de falta. Avui, gràcies a que el porter rival ho és de porter, sí, però d'hoquei sobre pedres.
5: Es podria...
4: Mare meva.
5: Si el Barça si jugués alguna cosa i el Betis no...
4: Algú podria pensar...
5: No huele un poco raro aquí, eh?
4: Sí, algú podria pensar que el gol potser...
5: Perquè...
4: Sí. Sí, el porter es va moure molt cap una banda,
3: sí,
4: i la pilota va entrar per l'altra banda, però és la banda que estava col·locat ell abans de moure's. No sé.
5: Sí, per la zona, el porter col·loca la barrera a una zona i es posa a l'altra.
3: Sí.
5: I normalment, quan xutes una falta, va a la zona per sobre de la barrera.
3: Sí.
5: I el porter
4: i no et mous
5: s'ha de moure.
4: Fins que veus,
3: exacte,
4: la pilota que va cap,
3: o sigui,
4: a aquella
3: com
4: zona.
3: Com que estigués una miqueta pactat.
5: No.
4: Ell va anticipar el moviment, però el va anticipar
5: d'una
4: manera molt exagerada.
5: Sí,
4: que és molt poc habitual.
5: Va ser un error de càlcul.
3: Ostres.
4: Va, en Jaume, ens fa el següent apunt. Diu: el futbol és tan especial que en la temporada en la que el Barça ha jugat en 3 camps diferents com a local ha estat precisament en la que ha aconseguit el rècord de guanyar els 19 partits de Lliga a casa.
3: Els ha guanyat tots?
4: Els ha guanyat tots
5: a casa. Tots,
3: sí.
4: No passava en el cas del Barça des de la temporada 59-60, i el Madrid també als anys 80 ho va fer, però quan la Lliga era de 18 equips, per tant no va guanyar 19 partits.
3: Sí, no, que en va guanyar 18.
4: En va guanyar 17.
5: No, 17, Ona.
4: En va guanyar 17 contra 17.
3: Bueno, clar, perquè...
5: Contra ells no juguen.
3: Exacte, sí, sí.
4: En Jordi li respon això, li diu: és que els rivals no sabien on havien de venir i arribaven marejats. Home, clar. Va, bon comentari de l'Adrià, que ens diu... Aquest és bo. Diu: Frenkie de Jong porta 7 anys reservant-se pel Mundial del 2026. Pobre de Jong, eh?
3: Què li passa, pobre?
5: Francisco de Jorge.
4: Que no juga.
5: No juga.
4: Que no juga.
3: No jugarà al Mundial?
4: No,
5: sí,
4: i
5: tant, home.
4: Al Mundial sí, però no juga amb el Barça.
3: Ah, val.
4: Ara que ha tornat el número 6 i el número 8 a rememorar aquells temps del número 6 i el 8 històrics...
5: Sí.
4: Atenció, eh? Atenció, Andreu. Va, i em sumo a l'aportació d'aquesta persona avui per X. Ens diu: o tens una vida feliç o tens la casa neta. Les dues coses no es pot. Opinions?
5: Estic d'acord. Totalment d'acord.
3: Es pot tenir un equilibri.
5: No.
4: Però si tens la casa molt neta, segurament no ets tan feliç com si no la tens tan neta.
3: No, perquè vol dir que no pots anar...
5: Off the record ho comentem.
4: Sí?
5: I us diré la meva teoria.
4: Perfecte, perfecte. Va, obrim tema de debat també. Ens el planteja en Sergio, que ens diu: entres a Instagram i cada dia veus algú casant-se o tenint fills. Després estàs tu, veient com passa la vida.
3: Després estàs tu passant històries.
4: Correcte.
3: Perfecte. Veieu és la... així, és així.
4: Veieu
3: no
4: la
3: passa
4: felicitat
3: res.
4: Dels altres.
3: No passa res.
4: I en aquest sentit, la Núria ens fa un prec entre la comunitat. Diu: Instagram ha de tornar al que era fa 10 anys, urgentment, perquè què vol dir que no tinguis cap història destacada i només tinguis 3 publicacions i l'última sigui del 2020?
3: Mira.
5: No, el pitjor és el que fa el jovent d'ara, de 15 o 16 anys.
3: 3 comptes d'Instagram, la primera, la secundària i la tercera.
5: No, i també, tot d'històries destacades, res de publicacions.
4: Res de post.
3: Res.
5: Tot històries destacades.
3: És increïble, de
5: veritat. Que a vegades són 2 i que se'ls veu amb les fotos borroses i amb una cançó de Benny Junior o coses d'aquestes.
4: I tu ja has de saber què li ha passat amb aquella persona, perquè, clar, ho va publicar però va treure al cap de 2 dies, sí. Però ja ho has d'haver vist.
3: Exacte.
4: I t'has de recordar de si hi ha 2 is al nom, si hi ha una barra baixa, si hi ha un 08 o si hi ha un 25 davant.
5: I ja no es veu al punt Jo Opino.
4: Correcte. Va, 2 per acabar. Primer, la d'en Gaston, que ens diu avui: un dia ets jove i el dia següent fa servir roba tèrmica sota la roba comuna. Jo m'ho estic plantejant amb samarretes d'Imperi, també. A veure si al final acaba aquí. De moment no, però mai se sap. Ens hem de posar a ser avis una miqueta. I l'última, una de les nostres preferides, que ens escriuen avui.
5: Va.
4: Atenció, ja només queden 4 diumenges perquè sigui estiu.
3: Sabeu què em passa a mi?
4: Cau un boli, es confirma la teoria.
3: O sigui, la cosa és com que els dilluns, alguns dilluns no vinc, o per X temps, per X o per Y.
4: Quan anem renovant dilluns... aquest calendari,
3: clar,
4: atenció,
3: Clar, jo no hi soc present, llavors m'acaba de fer un...
4: Un bingo al cap. 4 diumenges perquè sigui estiu.
3: Increïble.
4: D'aquí 4 setmanes, Sant Joan.
5: Sí.
4: Sí.
3: Doncs que comenci a fer bon temps, perquè això és insostenible.
5: Aquesta setmana hi ha anticicló.
3: Esperem, sí? Esperem.
4: Déu ens escolta.
3: Guillem, bon inici de setmana, ens veiem demà.
4: Que vagi molt bé.
3: Que vagi molt bé. Passen 7 minuts de 2:15 del matí. I en els darrers dies, l'organització juvenil socialista ha tornat a la primera línia mediàtica al Ripollès, arran que l'Ajuntament de Ripoll vulgui sancionar alguns dels seus membres per penjar cartells en alguns punts del municipi i pintar consignes en algunes parets. Però també volem parlar amb la OGS sobre quines activitats s'estan duent a terme al Ripollès. Isaac Muntades, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui ens acompanya la Judit González, que és membre de la OJS d'aquí al Ripollès, i ens donarà tots els detalls d'allò que fa l'organització aquí a la comarca i també sobre aquest tema que parlàvem. Bon dia, Judit, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17.
6: Bon dia.
2: Per començar, Judit, volem conèixer una mica l'organització juvenil socialista. Explica'ns, quan es crea aquesta organització i per què? I aquí al Ripollès, una mica saber quan comenceu a tenir implantació, no? I saber també això, quina és la vostra ideologia.
6: Val. Per poder explicar això, primer cal entendre en quin moment neix l'organització. Nosaltres creiem que el sistema actual, que és el capitalisme, està en plena caiguda lliure i que ens trobem davant d'una crisi històrica. La societat, tal com la coneixem fins ara, es troba en decadència, per tant, vivint en un context on es mostra un empitjorament constant de les nostres condicions de vida. Ho veiem amb la crisi de l'habitatge, amb preus cada vegada més elevats, retallada de salaris, un context d'auge bèl·lic, amb el genocidi a Palestina, amb la guerra a Iran, el bloqueig a Cuba, un context d'auge de la reacció i el feixisme i d'un creixent autoritarisme. Veiem cada vegada més repressió i disciplinament cap a la classe treballadora. Ho hem vist, per exemple, amb les protestes en suport a Palestina, amb fins i tot a Gran Bretanya i legalització d'organitzacions que hi donaven suport. Ho estem veient amb mesures com el retorn al servei militar obligatori a països com a Croàcia, un exemple molt clar també és l'ICE als Estats Units. Ho veiem aquí amb l'augment de més policies, més càmeres de vigilància. Ho veiem també amb la crisi educativa, no?, on el govern respon a les demandes dels docents i el personal educatiu en vaga, posant policies de paisà a les aules, infiltrant a d'altres assemblees prèvies a la vaga, i així podria estar dient exemples perquè és una llarga llista, no? És aquest context el que ens marca la necessitat de poder obrir una alternativa política real que obri la via per superar el sistema capitalista, que nosaltres diem que és l'arrel de tot el que he anat mencionant, no? Llavors, l'OJS, l'Organització Juvenil Socialista, és l'Organització Juvenil del Moviment Socialista Catalunya i neix justament en aquest context, ara farà 3 anys, de la mà d'un conjunt de militants que troba limitacions a les organitzacions on estaven i creuen necessari dotar-se d'una estratègia que vagi a assenyalar les causes irresponsables de tot això, dotar-se d'una racionalitat política i tornar sobretot a confiar en la capacitat de transformació de la pròpia classe treballadora. A cap i a la fi, dotar-se d'una estratègia que torni a posar la lluita de classes al centre. I és des d'aquest inici que hi ha militància socialista també al territori, al Ripollès, i sobre la pregunta de la ideologia, nosaltres som comunistes, i ho som perquè bàsicament creiem que cal una societat que es basi, o sigui, que no es basi en l'explotació i la misèria de molts pel benefici d'uns pocs. Creiem que tenim tan normalitzada la barbària capitalista que se'ns fa quasi impossible creure que una altra forma d'organització és possible. Però per nosaltres el que és impossible és viure sota un sistema que genera guerres i genocidis per poder sobreviure, perquè no pot ser que la majoria de la societat estigui sotmesa a la voluntat de la minoria. I això és el que proposem, no? Que aquesta majoria treballadora pugui prendre el control i superi el sistema capitalista que fa temps que ja fa aigües per tot arreu.
3: Judit, tot i que el nom de l'organització porti l'adjectiu socialista, no té res a veure amb el Partit dels Socialistes de Catalunya, el PSC, no? De fet, no hi teniu massa sintonia amb ells.
6: No, clarament no som les joventuts del PSC ni tenim res a veure. El PSC és un dels principals partits de la burgesia. L'any 79 ja va abandonar el marxisme, que era un dels seus principis pels quals va fundar el partit, i creiem que respon a uns interessos molt clars que no són els de la classe treballadora, no? Es presenten com una opció de pseudoesquerres que suposadament mira pel benestar de la gent, i de fet podríem estar hores i hores i hores posant exemples de les mil i una polítiques de repressió i misèria que impulsa tant el PSC com el PSOE, no? Pues no han derogat la llei Mordassa, apliquen els mandats econòmics de la Unió Europea, desnonen dia sí i dia també, apliquen el Plan Dres a Barcelona, envien tanquetes a reprimir a vaguistes, posen a sindicalistes com la 6 de la Suïssa a presó, no resolen, com deia abans, la crisi educativa i donen resposta infiltrant policies a assemblees de docents. Per tant, no fan altra cosa que apuntalar el sistema capitalista i són un dels principals pilars a Catalunya, no? Una de les millors apostes de la burgesia per gestionar l'Estat i els seus interessos de classe, però el PSC no és ni socialista ni obrer, i això ha de quedar molt clar.
3: Tornant a l'OJS, Judit, explica'ns quines activitats dueu a terme al Ripollès des de que us vareu implantar a la comarca. Entenc que també doneu suport i col·laboreu amb activitats d'altres entitats.
6: Al Ripollès i arreu del territori tenim un projecte clar, no? Que és el que deia abans, construir una alternativa real al seu sistema de misèria, que són grans paraules, ho sabem, però també és una gran necessitat. En aquest sentit, creiem que és fonamental l'organització de la joventut, no una joventut que des de ben petits veiem que el sistema no ens ofereix res, que no podrem tenir ni tan sols la vida que tenen els nostres pares, i per tant cal organitzar-nos posant els nostres interessos de classe al centre. I això passa per estendre aquesta consciència de lluita, aquesta consciència de classe antifeixista, i això és el que estem fent la militància socialista del Ripollès, però també d'arreu del territori, estendre aquesta consciència, poder, a través de l'agitació i la propaganda, debatre i treballar amb cada vegada més joves treballadors. I en aquest camí és on ens estem trobant amb organitzacions i entitats, també doncs, el Ripollès, hem col·laborat amb l'Aliem per Palestina, amb el Casal Popular La Metxa i amb altres entitats, a la defensa dels nostres drets i a la confrontació d'una extrema dreta i un feixisme que cada vegada està a l'alça, no? I que no dubtarà ni un segon a passar-nos per sobre.
2: A l'entradeta, Judit, parlant del tema dels cartells i de les pintades, això fa aproximadament una mica més d'un mes, si no recordo malament, que l'Ajuntament de Ripoll comentava doncs, que volia obrir expedients sancionadors. Deia que havia identificat a 4 persones fent aquelles accions. Nosaltres vam parlar amb la policia local, ens van confirmar doncs, que ells volien proposar una sanció de màxims perquè doncs, assegurava que les persones identificades eren reincidents. No sé si en aquest temps us ha arribat alguna proposta de sanció, algun expedient sancionador, si teniu alguna notificació d'algun tipus.
6: Sí, o sigui, nosaltres la primera notícia que rebem sobre això és a través de La Veu, perquè ho veiem per les xarxes, i em va sobtar perquè això no ens ha arribat, no ens ha arribat cap proposta de sanció ni hi ha cap prova incriminatòria contra cap militant socialista del Ripollès. Però més enllà de si arriba o no arriba, bueno, això que Aliança Catalana no cregui que podrà frenar la nostra activitat política. I que els hi ha de quedar ben clar que estem aquí per impedir que s'expandeixi, no? Que confrontarem tot atac que rebi la classe treballadora, vingui d'on vingui. I el seu, nosaltres creiem que el seu paper en tot això està clar, no? Que és reprimir qualsevol acció i missatge que pugui, a curt o llarg termini, ser una força que faci perillar el seu marc polític i el seu domini.
3: Judit, us van arribar a identificar en el lloc in situ o creieu que diuen això només perquè us han vist a les càmeres?
6: O sigui, com deia abans, això, la primera notícia d'identificacions o així ens arriba per, bueno, ens arriba, ho llegim per la notícia de La Veu de Sant Joan. Això sabem, repeteixo, sabem que es dediquen grans esforços a la repressió política per tot el que comentàvem abans, és el que està fent Aliança Catalana. O sigui, el que està fent Aliança Catalana és només el principi de tot el que vindrà quan tinguin més quota del poder, i si volen aplicar el seu programa d'extrema dreta necessiten eines cada cop més autoritàries per poder parar els peus a tothom que els vulgui confrontar, no? I no dubtem que seguirà impedint que nosaltres i que la classe treballadora en el seu conjunt parlem per nosaltres mateixos i ens organitzem amb una força pròpia. I la repressió segur que anirà més, intentaran silenciar-nos com sigui, però el que ha de quedar ben clar és que no permetrem que sigui així, que nosaltres seguirem endavant intentant, com deia, construir aquesta alternativa revolucionària, aquesta política pròpia de la classe treballadora fins a les últimes conseqüències.
2: Deixa'm ara reformular la pregunta, Judit. Entenc que evidentment pel que em comentes l'Ajuntament sí que vol o pretén sancionar per la ideologia, no? Una mica pel que penseu, per perseguir això que comentaves, la dissidència política. Us ha arribat a sancionar mai en algun moment? Us ha arribat algun tipus de sanció? Creieu que és això, no? Que en principi sí que hem vist que també darrerament hi va haver un col·lectiu d'extrema dreta, bueno, les Joventuts de Vox, Revuelta, que també van penjar uns cartells pel municipi. També se'ls va dir que se'ls sancionaria, en aquest cas de se'ls va identificar in situ. No sé si també us va sorprendre això en aquest cas.
6: Sí, respecte a la primera pregunta, sí que ens han arribat sancions en altres ocasions, en aquesta no, però que Aliança Catalana, des que governa a Ripoll, s'ha dedicat això, a criminalitzar, intimidar i perseguir a la dissidència política. Això és un fet, ho hem vist amb l'intent de tancar el casal popular de la Metxa, amb la prohibició dels cartells de festa major i també les sancions posteriors a tots aquells ciutadans de Ripoll que penjaven aquells cartells de festa major, amb la censura a l'exposició de l'Institut de Ripoll perquè sortien nenes amb ver i amb qualsevol tipus d'expressió que s'allunyi del seu marc polític o que s'escapi del seu control. I repeteixo que això, que necessiten eines cada cop més autoritàries per parar els peus de tots aquells treballadors que es confrontin o qüestionin l'estat actual de les coses. I al final, amb la criminalització de l'agitació, no només per part d'Aliança Catalana, també vam veure com Junts feia un tuit fent referència a aquesta agitació, com en altres municipis com a Badalona, Esquerra Republicana criminalitza pintades a la seva pròpia organització juvenil, veiem com el que busquen és connectar amb aquest sentiment d'indignació d'aquesta classe mitjana reaccionària més preocupada per una pintada que, per exemple, per la pròpia guerra en si, no? Ells conceben unes vies molt concretes de fer política i tot el que queda fora del seu marc ha de ser reprimit. O fas política institucional, que es basa en representació i delegació, o tota la resta que fas és vandalisme, no? Però nosaltres no tenim ni els seus mitjans ni els seus recursos, i la nostra política és totalment diferent. És una política que es basa en militància, que es basa en un treball militant, un treball capaç d'agitar massivament tot el territori i apropar, conscienciar i organitzar cada vegada més joves, cada vegada més pobles, barris, centres d'estudi i de treball. I sabem que això els molesta a tots ells, no només els cartells i les pintades, sinó veure que cada vegada són més les joves que ens organitzem per construir una alternativa a tots ells. I respecte al que em deies del Revuelta, primer de tot, així com van posar, no, el crit al cel de forma immediata denunciant l'agitació de la JS van tardar uns dies a assenyalar Revuelta, però no ens sorprèn, perquè de cares a la galeria ha de visibilitzar, han de visibilitzar que el seu projecte és contrari al projecte del partit d'extrema dreta espanyol, necessita marcar aquestes distàncies, però és teatre, si més no, no? Perquè no parem de veure com les propostes d'Aliança Catalana, en la seva gran majoria, són com les de Vox, però a la catalana, no? Com dèiem, l'extrema dreta és la bandera de la nacionalitat que sigui i neix per assegurar el domini d'una elit política i econòmica en crisi. Normal que siguin similars, si al final han complit la mateixa funció.
2: Doncs moltes gràcies per haver estat aquest matí amb nosaltres, Judit González, de l'Organització Juvenil Socialista del Ripollès, i moltes gràcies per haver-nos explicat doncs tot el que fa la OJS al Ripollès. Gràcies.
6: A vosaltres.

0: I avui acabem el programa parlant de solidaritat i d'esport, i és que Cardedeu s'està acabant de treballar en el que serà el segon torneig solidari 3x3 i Bet Parera, no, Enric Rubio?
1: Així és, Ona, i és que serà un acte molt apreciat i estimat per tots els cardedeuencs i cardedeuenques, així que avui volem parlar amb l'Isabel Saller, una de les membres de l'entitat Sempre Juntes, per saber com s'està gestant tot plegat i on va néixer la iniciativa. Isabel, moltes gràcies per estar avui aquí al Territori 17, com estàs?
2: Hola, bon dia, molt bé.
1: Escolta'm, primer de tot, deixa'm preguntar-te com i quan i per què va començar tot això que esteu gestant i que, de fet, encara falten alguns dies, però esteu embrancats en tot plegat.
2: Doncs va començar més o menys, bueno, quan feia, o estava a punt de fer el primer any de la mort de la Ivet, que ens vam trobar algunes amigues i com va sorgir la necessitat de fer alguna cosa per recordar-la. I, bueno, era molt fàcil amb la Ivet. La Ivet és una persona, o era una persona molt estimada a Cardedeu, era una persona molt vinculada amb l'esport, sobretot, i llavors va ser com molt fàcil, no? Va sorgir la idea de fer alguna activitat d'esport, perquè, a més, era un esportista fins als últims dies de la seva malaltia, fins i tot era capaç de caminar quilòmetres, era una passada, amb la qual cosa era com molt fàcil arribar a aquesta proposta de fer alguna jornada, el que aquell moment no sabíem molt bé com, eh?
1: És que, a més, de fet, l'Ivet és una persona que coneixia pràcticament tothom, no? Estava molt vinculada al municipi, com bé deies.
2: Sí, tothom. Mira si va ser fàcil, que, de fet, va sorgir la idea, això, amb quatre amigues. Vam pensar directament amb una persona que també està vinculada amb una entitat esportiva del bàsquet, que era en Juan P. Barroso, li vam com proposar i ens va dir que ell també tenia com pensat de fer alguna cosa, no? Per recordar-la, un 3x3. Llavors ens va ser tan fàcil que va anar com quallant les coses, que les idees que teníem una mica al cap. I va tenir un èxit tan rotund.

0: de tot el que havia passat i de pair-ho plegades, ens vam adonar que segurament si pensàvem en alguna altra activitat, no? També molt vinculada amb la Ivet, que també era caminar, és que qualsevol esport, la Ivet jugava qualsevol cosa i a més a més es feia bé, però sí que és veritat que vam com pensar que, com que els últims temps caminava molt, vam dir, ostres, doncs aquest any hi sumem una caminada. I també vam parlar amb la Núria, una persona que també organitza moltes marxes per aquí a Cardedeu, i de seguida es va sumar a l'entitat per poder organitzar aquesta caminada el mateix dia, no? Per tant, repetirem el torneig 3x3 de bàsquet amb l'entitat esportiva Pompeu Fabra de Cardedeu, i farem una marxa solidària també per les persones que vulguin caminar una miqueta per l'entorn de Cardedeu, que és molt bonic, amb la Núria Borgaia.
1: I tant. Escolta'ns, explica'ns ben bé exactament com anirà, a quina hora començarà, quins espais es farà tot plegat per la gent que ens està escoltant, que pugui passar-se, com s'ha d'apuntar també la gent en cas que vulgui participar-hi o si està tot tancat?
0: Mira, l'acte serà el 6 de juny, com bé heu dit, a les 8 del vespre al pavelló d'esports municipal de Cardedeu. A les 8 farem la benvinguda i una mica el recordatori a la Ivet, que és també... és un dels objectius, no?, que tenim, de recordar-la constantment amb l'esport. I llavors, al cap de 10 minuts, un quart, a les 20, un quart de 9 del vespre, doncs s'iniciarà la caminada. La caminada sí que és una activitat que, com que l'aforament és limitat, farem una inscripció prèvia. La inscripció prèvia la farem a través del correu electrònic torneigivetparera@gmail.com. I allà mateix, a aquella hora també, en quart de nou, començaran les inscripcions del bàsquet. El bàsquet és una activitat que la gent s'apuntarà allà mateix, que a més és gratuïta, que l'any passat és això. La gent s'apuntava o ja venia amb equips, no?, amb el seu equip de 3 o 4 persones, o bé venia una persona que volia jugar i se sumava en un altre equip que poderen dues persones o una altra persona sola, etc. Llavors, com que el que volem és que la gent participi i que ningú es quedi a casa per no tenir equip o perquè a l'últim moment no s'havia apuntat i l'últim moment decideix de fer-ho, farem les inscripcions en el mateix dia, en el mateix moment, i a partir de les 9 del vespre ja començaran a jugar en el pavelló.
1: Escolta, serà molt especial, de fet, per tots els vilatans i vilatanes, no?, de fet, poder gaudir d'una jornada solidària que i a més d'aquestes característiques. O sigui, de fet, el poble en va bastant ple últimament ja.
0: Sí, clar, és que és el que dèiem, no? Amb la Ivet és molt fàcil perquè tothom la coneixia, llavors de seguida que proposes a la gent de participar-hi, de fer-ne difusió, tothom es suma amb la qual cosa... Té molt poc mèrit, no?, per les organitzadores, perquè sí, realment és fantàstic, perquè és que de seguida tothom t'obre la porta, tothom et diu que sí, tothom t'ajuda. I això és molt d'agrair. I hi ha una cosa també que l'any passat potser no ho vam explicar prou bé, i aquest any en volem fer més ressò, que és que tot el que recapti amb la venda de samarretes, amb la venda de bosses, que aquest any farem bosses d'aquestes de cotó per anar a comprar o per utilitzar amb el que es vulgui, es donarà, i com l'any passat també es va fer, a l'Hospital Clínic. L'Hospital Clínic té l'Institut de Recerca i que estan fent molt bona feina, i per tant tot el que recaptem, sigui amb el que recullin pel dia de la jornada, diguéssim, o bé directament també es pot fer una donació en el clínic, no?, amb un enllaç que també tenim penjat per xarxes i així, a través d'una landing page que tenim. Doncs animem molt a la gent que hi participi, perquè també ens agradaria superar, no?, aquest any tenim un repte, que és que no només igualar la participació o superar-la, sinó també igualar o superar la recaptació per la investigació
1: de l'any passat, a més, i tant que sí. Sí, doncs amb això ens quedem. Emplacem a tothom que vingui a participar-hi, que s'acosti, que us saludi, que en formi part. Estem convençuts que superareu aquest repte que teniu. Isabel Saller, membre de l'entitat Sempre Juntes, recordem, de l'organització d'aquest segon torneig solidari 3x3 Ivet Parera, un record per l'Ivet també. I Isabel, moltes gràcies per estar aquí, i estem aquí pel que necessiteu.
0: Moltes gràcies, Enric.
1: I a tots vosaltres, els que ens esteu

0: escoltant-nos, esperem demà de 9 a 11 amb el Territori 17 per parlar dels problemes que teniu a cada poble i de totes les curiositats.
1: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
2: El 9FM.

0: les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi els impostos com ara l'IRPF. També es crearà una oficina tècnica de governança i es reforçarà l'estructura i la plantilla de l'organisme. D'aquestes negociacions dels pressupostos n'ha parlat avui a la xarxa l'exportaveu d'Esquerra Republicana, Joan Tardà.
2: Sempre les coses poden fer millor. Jo que personalment des del primer dia vaig veure clar que el que calia és arribar a un acord pressupostari. També confesso que els primers dies vaig patir molt perquè tinc la impressió que Esquerra Republicana, el meu partit, fins i tot va posar el llistó massa alt. De vegades crec que posar el llistó massa alt el que fa és que després tot allò que s'assoleix sembli un plat de segona.
1: El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. L'aprovació definitiva seria el juliol al Parlament. I la Global Sumut Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes han interceptat la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla plena llum del dia i a unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. I nova jornada de vaga dels docents avui a l'epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat les portes de la Sagrada Família, impedint-hi l'accés als turistes i també l'obertura del temple. L'organització ja ha avisat que retornarà els diners de les entrades als visitants. Una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I en mobilitat, l'A2 a Òdena està tallada encara per l'accident d'un camió que ha volcat i talla completament la via. Es fan desviaments per la sortida 549. També a la B23, a Molins de Rei, un altre accident talla un carril, i també a la C-17, a la Garriga, una avaria talla un carril i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, el reobert ja la circulació de l'R2 Sud de Rodalies, entre Sitges i Vilanova, i encara ara afectacions entre Figueres i Portbou, i també entre Vilamalla i Figueres.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dilluns 18 de maig de 2026.
3: I avui sembla que serà l'últim dia que en tindrem aigua ja.
4: A veure si és veritat. Així que benvingudes totes al 588è Infopodcast Cardeu.
3: Començament de setmana.
4: Va, avui és el dia dels museus i també és el dia internacional de la fascinació per les plantes. El teu dia, Enric.
3: Sí.
4: També és Santa Rafaela Maria Porres. I tal dia com avui, però del 2001...
3: Espera. Santa Rafaela Maria Porres? Són tres? Són dos? És un?
4: És un. Santa Rafaela Maria Porres.
3: Verge Santa. Felicitats, Porres!
4: Tal dia com avui, però del 2001, presentava l'informatiu la Gemma Pasqual i ens explicava que hi havia obres al carrer Hospital i Tresoller per fer-lo per vianants. Va, i avui acabem amb aquest refrany. Un pare nostre a Sant Pasqual Bailó perquè no es dormi amb un bon so i mos desperti en millor.
3: Oh, que així sí, eh? Va, i comencem explicant que el concurs de joves idees emprenedores arriba a la desena edició reconeixent el talent i la creativitat de l'alumnat. El Teatre Auditori a Cardeu va acollir el lliurament dels premis a les millors idees emprenedores proposades per l'alumnat dels instituts de Cardeu, de la Roca del Vallès i de Sant Antoni de Vilamajor i Sant Pere de Vilamajor i Santa Maria Palautordera, imagineu-vos. És a dir, sí, sí, bons pobles aquests. En el marc del programa de foment de la cultura emprenedora entre els joves Fem Empresa, organitzat i impulsat pel C7. El Premi Millor Idea Tecnològica Innovadora...
4: Va, i què ens has de dir del temps, Enric? Perquè dius que no plourà, però...
3: Com que no? He dit que plouria. Va, de 12 a 3 tempestes i de 4 a 9 plugims. I un cop acabin, ja no tenim més pluges a la vista, com a mínim fins d'aquí 2 setmanes. I un cop hagi caigut l'última gota, la temperatura començarà a pujar per anar a buscar, o com a mínim acostar-se, als 20 i molts graus.
4: Doncs això, que no plouria, però que avui plou. Passem a l'Horta, que agrairà aquestes plugetes i també la caloreta.
0: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Pastanaga, recolliu el cultiu i aprofiteu per plantar les plantacions d'estiu. Ah, mira, m'ho he fet venir bé.
4: Molt bé, va. I amb aquesta rondalla ens passem directament al porta a porta, perquè avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure orgànica i paper. Les verdes no teniu recollida i les groques orgànica i envasos. I pel que fa a les farmàcies de guàrdia, doncs Palau, Gatell i Estalvi.
3: I dilluns toquen llums a l'Estalvi. No diem les farmàcies, diem al barri. I amb això arribem al... No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu. I avui tenim una cosa que no ha passat mai. Cap dilluns.
4: Cap dilluns. A 9:45 del vespre, per la 38 de la TDT, al nostre canal de Telegram i a www.rtv.cat, Cardedeu Informatiu.
3: I avui acabem amb la cançó del dia, que es diu Anam i venim, de...
4: Júlia Parera.
3: I no és germana de la gran Anna Parera, que tant estimem. Molt llunyana, potser sí.
4: Segurament.
3: Això!
4: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: No tinc vibrat avui, estic cansat. Us esperem de dilluns a divendres. No en tinc. Divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts.
4: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
3: Salut i poble, consumidor més gratis. Feu-vos sòcies!

escrito en todos los cuadernos, ma.

0: de 10. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat des de primera hora del matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes i també l'obertura del mateix temple. Ara a les 12 hi ha prevista, si la pluja ho permet, una manifestació als Jardinets de Gràcia, una vaga que ve marcada per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment el dimecres per intentar d'apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I arrenca una setmana clau per l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Pel que fa a la primera reunió del dia, el Govern i Esquerra han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya fins al 2029. El pla preveu un desplegament progressiu de competències de l'Agència Tributària des de funcions d'assistència fins a una eventual gestió tributària integral, incloent-hi impostos com ara l'IRPF. El dimecres hi ha prevista una comissió bilateral entre els governs català i espanyol i el divendres es podrien aprovar els pressupostos en un consell executiu extraordinari. En aquest sentit, els comuns alerten al govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats. David Cid és el portaveu de la formació al Parlament.
2: Els propers dies veurem, com deia, nosaltres no donem l'acord per fet, cal aquesta millora i per tant a partir d'aquí serà com avançarem, si finalment tanquem un acord amb els comuns i també es tanca, com sembla, un acord amb Esquerra Republicana. Avui insistim en això, nosaltres no donem l'acord per fet, entenc que Esquerra Republicana està a la recta final, però nosaltres encara ens queda feina per fer.
1: Si tot va bé, l'aprovació definitiva seria al juliol al Parlament. I la Global Sumud Flotilla ha denunciat que embarcacions israelianes estan interceptant la missió. Segons l'organització, bucs militars han abordat un vaixell de la flotilla a plena llum del dia i unes 250 milles de Gaza. Des de la flotilla han exigit pas segur per la missió, que han defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció que cataloguen d'il·legal. I els agents rurals també han convocat una vaga els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana que està tensionant encara més aquesta plantilla. I pel que fa a la mobilitat, el servei ferroviari reoberta la circulació de l'R2 Sud de Rodalies entre Sitges i Vilanova i la Geltrú, que ha estat afectada per un atropellament. També encara ara, interrompuda la circulació de trens a l'R11 per una incidència en la infraestructura.
0: Notícies en xarxa.
3: 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

la una. Notícies en xarxa.

0: Bon dia, la una us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà avui a Sant Sadurní d'Anoia l'acte d'impuls de la futura línia orbital ferroviària, una infraestructura inclosa dins l'estratègia ferroviària de Catalunya i acordada entre el govern d'Esquerra i el govern clau en l'evolució de l'acord precisament dels pressupostos. El projecte vol reforçar la connectivitat entre municipis de la regió metropolitana de Barcelona i millorar també la mobilitat fora de l'eix central de la capital. Escoltem ara Pere Bernet, que és alcalde de Sant Sadurní d'Anoia.
1: El projecte que posem avui sobre la taula, l'orbital ferroviària, ha de ser l'instrument per passar d'aquesta Catalunya que concentra al voltant de la capital a una Catalunya que connecta. Ja fa dècades que el republicanisme defensa que Catalunya no és només Barcelona. Si en el seu moment l'eix transversal viari va ser una conquesta pel centre del país, l'eix orbital ha de ser la conquesta de la segona i la tercera corona metropolitana.
0: Per la seva banda, Sílvia Paneque, consellera de Territori, en la seva intervenció ha remarcat també la importància de la línia, que generarà una millor connectivitat a Catalunya endins i és una peça fonamental, diu, en la mobilitat metropolitana i també de tot el país. I nova jornada de vaga dels docents avui amb epicentre al Barcelonès. De fet, els docents han bloquejat durant tot el matí les portes de la Sagrada Família impedint l'accés dels turistes, tot i també l'obertura del temple. De fet, a hores d'ara ja ha prevista la manifestació, finalment amb tregua a causa de la pluja, als jardinets de Gràcia. Una vaga que ve marcada també per l'acord sense èxit de la taula sectorial de la setmana passada i que va acabar amb la convocatòria d'una nova reunió que tindrà lloc finalment aquest dimecres per intentar apropar posicions. Demà també tindrà lloc al Parlament la compareixença de la consellera Esther Niubó per donar explicacions sobre les infiltracions dels Mossos d'Esquadra en les assemblees dels docents. I també han convocat a vaga els agents rurals els dies 26, 27 i 28 de maig per denunciar la precarietat laboral i reclamar millores en les seves condicions de treball. Els sindicats alerten d'una manca d'efectius, sous inferiors als d'altres cossos i problemes d'organització interna que asseguren que s'han agreujat amb la gestió de la pesta porcina africana. I pel que fa al temps, avui tindrem un dia marcat pels núvols abundants i els ruixats a bona part de Catalunya. Les precipitacions entraran des de la Costa Daurada i s'estendran al litoral i al prelitoral central, també al Pirineu i al nord-est durant la tarda. Els xàfecs poden anar acompanyats, atenció, de tempesta i descarregar fortament, sobretot en les comarques de Girona. De fet, Meteocat ha avisat, ja ha activat avisos per intensitat de pluja en aquests punts. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran, com sempre, els 26 graus.
2: Bon dia i bon dilluns, 18 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Martí González.

Dilluns 18 de maig, avui parlarem evidentment de la penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina, amb la salvació de l'Espanyol ja matemàtica després de les dues victòries que van arribar en el moment oportú, després de 18 jornades sense fer-ho, com dèiem. Ahir el conjunt perico va guanyar 1-2 al Sadar per segellar, com dèiem, matemàticament la permanència. Que encara no ho té fet és el Girona, que això sí, depèn d'ell mateix, ha de guanyar en una final per la permanència dissabte vinent a Montilivi a l'Elx. Només li val la victòria, això sí, el conjunt de Michel, que ara mateix ocupa posició de descens. També parlarem de la victòria del Barça 3-1 contra el Betis, en el comiat de Robert Lewandowski de l'Spotify Camp Nou, i també d'aquest ple de victòries del Barça a casa aquesta temporada, tant a l'Spotify Camp Nou com, evidentment, també a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també ha jugat com a local. Molt futbol, també amb el repàs dels play-offs descens a la segona federació masculina, a les semifinals catalanes, i també tindrem bàsquet, motor i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Els blanquiblaus van sumar ahir a Pamplona la segona victòria consecutiva 1-2 amb gols de Carlos Romero i Quique García i certifiquen la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i es jugarà a salvació a l'última jornada a casa contra l'Elx. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi, jugarà aquesta última jornada en què el Barça tanca la temporada a Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Joao Cancelo i sumen el ple de victòries a casa aquesta temporada. 19 de 19, volíem dir. Nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar a l'afició emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte Gran Canària a l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa. Tercer de consecutiu, Claudia Pina, Brooks i Salma Parayuelo van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscaran el ple de títols a la final de Champions a Oslo, davant l'Olímpic de Lió, entrenat per l'exblaugrana Jonathan Giraldez.
0: Serà dissabte a les 6 aquesta final. I l'Ona Sant Adrià fa un pas de gegant per pujar a la primera federació femenina.
1: El filial del Badalona Women va superar 4-1 a de la Reial Societat i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la segona categoria estatal. Berta Doltra, Andrea Cano i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per les adrianenques, que defensaran la renda diumenge vinent a les 12 del migdia a Donòstia.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell es queda sense ascens directe, mentre que Europa i Nàstic dependran de si mateixos en l'última jornada per aconseguir l'objectiu.
1: Els arlequinats van perdre amb l'Antequera 0-1 i es queden sense ascens directe, que és per al Dense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar a una plaça i donar de pas, volíem dir, un cop de mà al Nàstic. Els tarragonins van guanyar l'Europa 2-1 amb un penal molt polèmic. Al minut 89 surten del descens i depenen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa a Can Dragó, dissabte vinent jugaria un històric play-off d'ascens a segona divisió.
0: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Redis, que posa punt final a una gran temporada.
1: Després de caure eliminat a Ourense del play-off d'ascens amb una derrota per 2-1, els roig i negres acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
0: Veurem si el Reus Redis s'enfronta el curs vinent a un dels 4 catalans que juguen al play-off d'ascens de segona federació. L'anada de les semifinals catalanes, en aquest cas, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hospi en partit d'anada. En l'altra semifinal, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. Setmana vinent es juguen les tornades de les dues eliminatòries.
0: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el San Juan Atlético Moncada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
1: Els de Moncada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat a l'última jornada, mentre que els de Guinardó tornen a tercera 7 anys després de l'empat sense gols a camp del Sant Just Atlètic. A les semifinals del play-off per l'última plaça d'ascens seran Poble Mafumet Rubí i Prat Sant Mauro i baixen a primera catalana Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. Ara en parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Iñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
1: Iñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de la Lliga Femenina. Això sí, l'Unis va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
0: I ara, cinc categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a la CB.
1: Els lleidatans van certificar permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. 12a victòria i continuïtat a la CB a falta dues jornades per al final de Lliga. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista el líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça, quan li falten encara 4 partits de Lliga regular per jugar, tenint en compte els dos ajornats. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
0: A tot això, a Can Barça se segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a final de temporada. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
1: Les del Plat d'Urgell van superar a la final per 1-3 al Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Ainia Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugarà el primer partit de la semi catalana entre Vilassana i Palau, el millor de 3. Dissabte arrenca la primera semi que enfrontarà Telecable i el campió d'Europa, el Fraga.
0: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina.
1: Les andreuenques seguiran defensant el títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Bulihamini grec. Les matalonines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i el Sabadell serà gran absent després de 4 anys seguits entre les millors d'Europa. La final a 4 es juga del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semi serà el Ferencváros hongarès, amb la rubinenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
0: I tindrem final catalana a l'Eurocup de waterpolo femení.
1: Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Magna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final, també a doble partit, serà dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a Sant Jordi.
0: I un últim punt en motor amb el Gran Premi de Catalunya accidentat a MotoGP.
1: Sí, Martí, malauradament el cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar per quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.

0: Dilluns 18 de maig, 12 minuts passen ja de la una, gairebé. Comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga a la primera divisió masculina que va acabar ahir amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, a l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries al Camp Nou en el comiat de Robert Lewandowski. Anem a pams. Primer amb l'equip que va aconseguir ahir l'objectiu, l'Espanyol, que després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat dos triomfs seguits per segellar aquesta permanència. El d'ahir, 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té fet, no té la permanència assegurada. Carlos Romero, amb un bon gol des de fora l'àrea, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 després de l'empat del conjunt navarrès contra el seu exequip. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. Ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament, perquè avui a lo millor no has de guanyar, has d'empatar per dir alguna cosa, tal com ha anat el partit, però és que hem tingut molts partits per guanyar-los si no els hem guanyat. Llavors, al final, la unió del vestidor és el que, per molt que la gent ha dit, alguns que no estàvem units, la unió del vestidor és l'única cosa que et pot salvar quan tens una ratxa tan dolenta.
0: Un Manolo González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana. Ell ho té clar, vol complir el contracte com a mínim.
1: Tinc contracte, jo no vull marxar d'aquí. Marxaré si veig que la gent no vol que estigui. Això també t'ho dic. El que no té sentit és quedar-te a un club encara que tinguis contracte si la gent no et vol. Ja pot ser el club, ja pot ser els aficionats o ja poden ser els jugadors. Són per mi les tres coses importants. Llavors, jo el contracte el tinc, jo em vull quedar. Torno a dir, estic fort, ho he passat malament. Lògicament, no diré que no, ho he passat molt malament. Però estic fort i ho vaig dir de veritat. Jo sé que la gent no em creu, quan vam perdre l'Oviedo, vaig dir que pujaríem. Vaig dir, vam pensar que ens salvaríem. I aquest any el mateix. Jo sé que és complicat, hi ha moments que és complicat creure-hi. Però és que dins estaven convençuts que ho trauríem endavant.
0: En qualsevol cas, Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta, i atenció perquè amb una carambola en l'última jornada tindria fins i tot opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. A l'últim partit el conjunt Berico rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga a res. Sí que s'hi juga i molt en l'última jornada el Girona, que ahir va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid en el comiat de Griezmann, del club matalassé, en un partit en què només va faltar efectivitat perquè els gironins van tenir moltes ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final, i un solitari gol de Lukman, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Girona FM, Pavilla Fanyer.
2: Els gironins van tenir ocasions per poder puntuar davant un Atlètic de Madrid més centrat en l'homenatge a Griezmann que no pas en el partit, però la manca de gol va tornar a condemnar l'equip de Mitchell. Un cop de cap de Brian Hill, on era més fàcil marcar que fallar, va resumir la impotència ofensiva del Girona mentre Lukman feia el gol de la victòria local. Mitchell, després de la derrota, va voler fer arribar un missatge als seus jugadors i a l'afició de cara al partit decisiu.
3: I l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res. Ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat.
2: Una altra mala notícia del partit va ser la lesió d'Alejandro Francés, que pot ser greu. Dissabte que ve a Montilivi, davant l'Elx, els de Mitchell tindran l'última oportunitat per certificar la permanència davant la seva afició, però només val la victòria.
0: Gràcies, Pau. Si no canvia res, serà dissabte a les 9, com sentíem, aquesta última jornada, com a mínim amb els partits amb coses en joc, entre els quals, evidentment, per descomptat, hi ha el Girona-Elx a Montilivi, en què només els val la victòria, els blanc i vermells per mantenir-se a primera. I pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana ahir contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'hi han jugat partits com a local aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip de falta directa i després va aprofitar un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va ratllar distàncies amb un penal molt rigorós transformat per Isco, però João Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Ahir el partit, el de menys i també el resultat, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick.
4: Crec que ha estat un comiat perfecte per a ell. Mai oblidarem això. Crec que ha estat molt emotiu. I també es pot veure que té tot el cor aquí a Barcelona, amb aquest club, amb la gent d'aquesta zona. I jo li he de donar les gràcies al Robert perquè és una persona fantàstica i un jugador de classe
5: mundial. Thank you, Robert, because he's a fantastic person and an world-class player.
0: I més noms propis, en aquest cas el de João Cancelo, autor del tercer gol blaugrana, com dèiem. Ell es voldria quedar al Barça al vol, però cal gestionar el seu contracte amb l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Ho explicava Flick.
5: Everyone can see what he gave us or he gave us.
4: Tothom ha pogut veure el que ens ha donat en els últims partits. Realment ho valoro molt, però al final no és fàcil. En Deco ho ha de fer, s'ha d'encarregar de gestionar-ho i hem d'esperar a veure què passa. Però és un jugador fantàstic i també ho dona tot per aquest club. I realment valoro molt el que he vist d'ell.
0: Ja fa mesos, però s'intensifica evidentment més la feina de Deco, amb la temporada ja acabada, tot i que encara quedarà un partit. En principi, dissabte vinent, com dèiem, a Mestalla contra el València, que ahir s'ha salvat i té encara opcions de classificar-se per competició europea. El Barça, que abans d'aquesta última jornada manté els 11 punts de marge sobre el Real Madrid i tanca el curs a casa, com dèiem, en ple de victòries, 19 de 19, batent un nou rècord. En l'última jornada, insistim, València-Barça, Espanyol-Real Societat i aquest final per la, per, aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què els gironins només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió. Més futbol, el Barça femení ja se centra en la final de la Champions de dissabte vinent a Oslo, després de celebrar la Copa de la Reina, aconseguida dissabte a Gran Canària contra l'Atlètic de Madrid. Les blaugranes poden fer per segona vegada la història el ple de títols si superen el Lió de Jonathan Hilaldez a la capital noruega, amb el dubte, recordem, de la participació precisament de l'extrem blaugrana noruega Caroline Graham Hansen. I tornant a la categoria masculina i a la Lliga, també quedarà només una jornada a la primera federació aquest cap de setmana vinent. El Sabadell ja s'ha quedat sense opcions d'ascens directe després de caure a casa contra l'Antequera i de la victòria de l'Eldense, que serà l'any vinent a la segona divisió. Ara cal certificar, això sí, la segona plaça cara al play-off. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: L'Eldense és el que ha sortit guanyador d'aquesta partida a tres bandes i no ha hagut d'esperar ni tan sols a l'última jornada per aconseguir-ho. El triomf blaugrana 2-1 contra l'Atlético Madrileño ja eliminava per si l'Atlético Madrileño ja eliminava per si mateix els matalassers, però la derrota del Centre d'Esports 0-1 contra l'Antequera també deixava fora de combat els arlequinats. Reconeix el tècnic Ferran Costa que qui s'ha endut el premi és el que més ho ha merescut.
6: Hi ha una realitat, i és que els equips que són campions són els equips que estan preparats per ser campions, i nosaltres en les darreres jornades doncs hem tingut situacions que no hem de... que ens mostren doncs, que encara estem verds per aquesta lluita, i ho dic amb tota l'honestedat del món, i això no treu el tros de temporada que està fent aquest equip.
2: Desencís dels grans en una nova creu alta de rècord que va fregar els 11.000 espectadors. Tocarà intentar-ho pel tortuós camí del play-off, i la recomanació de Costa és que tothom ho assumeixi el més aviat possible.
6: El que hem de fer és ser llestos. El botonet vermell, que no l'hem hagut de treure en tota la temporada, que segueixi guardadet al calaix, perquè ara mateix l'únic que pot passar és que si no som prou humils per valorar la lluita tan brutal que tenim per endavant i la grandesa de la fita final, ens arrepentirem amb el temps.
2: La lluita ara és per intentar acabar segons i així poder tenir tots els avantatges en el play-off, que no són pocs. Gaudir sempre de la tornada a casa i sortir guanyadors en cas que l'eliminatòria acabés empatada després d'una hipotètica pròrroga. Si el Sabadell vens a l'última jornada a Tarassona, assegurarà el subcampionat de grup.
0: Gràcies, Sergi, també.

0: En aquesta zona de play-off, cinquè a l'Europa, malgrat perdre el nou estadi contra el Nàstic, que va aconseguir un triomf balsàmic amb un penal a l'últim minut gairebé, que el fa dependre d'ell mateix a l'última jornada. Com a màxim tindrem tres catalans de la categoria de bronze del futbol estatal, perquè el Reus Redis es va acomiadar dissabte del somni de l'ascens en perdre la tornada de la primera eliminatòria de play-off a Ourense 2-1, la nova rei de Reus, David Fernández.
1: El somni de pujar a primera ref es va esvair dissabte després de tancar la temporada perdent per 2-1 al camp de l'Ourense en la tornada de la promoció d'ascens. Tot i l'eliminació, el Reus Futbol Club Redis va deixar una bona imatge i va competir de tu a tu davant el conjunt gallec. Rufo Sánchez va avançar l'Ourense al minut 7, però el Reus va reaccionar amb personalitat i Frank Carbià va empatar el 30 després d'un primer temps dominat pels rojinegres. A la represa, els reusencs van continuar insistint, però quan millor estaven, Justino va fer el 2-1 definitiu al minut 73. Després del partit, els vestidors, l'entrenador reusenc Marc Carrasco, s'adreçava així als seus jugadors desolats.
2: Nos sentimos orgullosísimos de todos vosotros, creo que todo el mundo está en vosotros, habéis hecho algo espectacular. Hoy, a lo largo de todos estos años, nos tenemos que sacudir y levantarnos, esto va de esto, nada más. Hemos peleado y creo que no nos podemos recriminar nada.
1: Així s'acaba una molt bona temporada d'un equip, el Reus Futbol Club Redis, que ha aconseguit 4 ascensos en 5 anys.
0: Gràcies, David. I parlant de play-off, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a segona federació, amb avantatge dels dos equips de a priori favorits per quedar a dècada segon i tercer a la classificació. El Cornellà va superar la Vilanova 0-1, aprofitant un gol de rebot en pròpia porta, mentre que el Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'Ospi. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona va fer un pas de gegant contra l'Hospitalet en el partit d'anada de la primera eliminatòria del centre segona federació. Els escapulats es van imposar per 0-2. Aquest és un marcador molt bo de cara a la tornada que jugarà Badalona el pròxim diumenge. La primera part va ser controlada íntegrament per part del conjunt de Miquel Azparrin. Toni La Rosa va transformar un penal comès sobre Juaco, convertint el 0-1. Un resultat amb el qual es va arribar al descans. A la represa, els escapulats van continuar dominant la situació. Però, curiosament, quan el conjunt local es va quedar amb 10 jugadors per expulsió per doble targeta groga del migcampista Guza, va ser quan el partit va canviar. L'Hospi, amb molta rauxa, va generar 3 grans ocasions per empatar el partit. Entre el porter Azón, el travesser i la manca de punteria van impedir el gol local. L'àrbitre, manca de 5 minuts per la finalització, va decretar el protocol de suspensió de 5 minuts per llançament d'objectes des de la graderia. Aquesta aturada va beneficiar el Badalona, que en el temps afegit va marcar un segon gol, obra de Marco Martínez, que deixa l'eliminatòria molt ben encarrilada. Aquesta va ser la valoració del tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
4: La expulsión no nos ha sentado bien, mira por dónde, pero bueno, emocionalmente a veces el equipo contrario da ese paso adelante, pero sí que nos ha acercado a si aguantábamos lo que teníamos que aguantar y por qué no un punto a veces de falta de acierto del rival que necesitas, pues también nos iba a hacer poder tener esa opción de nosotros queríamos ir a por el segundo. Yo lo que sí que creo que más que una primera parte, casi hasta la expulsión 60-70 como en el primer partido de Liga, creo que hemos sido muy superiores.
3: La tornada tindrà lloc el pròxim diumenge a l'estadi municipal. L'Hospitalet hauria de guanyar per 3 gols d'avantatge per superar la ronda.

0: Amb bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la Sever. En parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espar Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. Girona FM, Pau Villafañe.
1: L'acord estava tancat a nivell verbal des de feia dies i ara s'ha fet oficial amb l'anunci públic. El tècnic basc, que va arribar al club al desembre de 2023 com a solució d'urgència, ha acabat consolidant-se en el projecte gironí. Sota la seva direcció, l'Espar Girona ha exhibit aquesta temporada un dels jocs més reconeixibles de la competició, ha assolit la segona posició a la fase regular i ha acabat per primera vegada entre els quatre millors equips d'Europa. Pere Puig, director esportiu de l'Espar Girona, es mostrava satisfet per la renovació.
2: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
1: Aquesta és la segona etapa d'Íñiguez a Fontejau. La primera va ser el 2015, quan va agafar l'equip en la recta final de temporada i el va dur al seu primer títol de Lliga. La temporada que ve, l'Espar Girona tornarà a l'Eurolliga, tot i que aquesta vegada haurà de superar una fase prèvia.
0: Gràcies, Pau. Tornarà a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. Ara, 5 categoria masculina i victòries al Barça, del Lleida i el Joventut importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar amb la victòria i la permanència 75-72. Va guanyar el Hajo Post Lleida al Gran Canari, al Barris Nord. Escoltem el tècnic Gerard Encuentra.
3: Molta emoció, molt content. Sabíem de la dificultat, no? Aquesta lliga és molt difícil. Avui teníem a davant un rival amb molt de talent i bueno, teníem la primera oportunitat per a fer-ho matemàticament, no? I el partit, jo crec que fins a la mitja part se'ns ha ficat molt de cara, no? Després, bueno, ells han tret, ja et dic, el talent individual aquest, han començat a remuntar i jo crec que hi ha hagut un moment que érem 5.000 persones amb el cul apretat aquí al pavelló, no? I bueno, sabíem que el repte era difícil però important i crec que al final pues, ens hem juntat tots, equip, afició.
0: 12a victòria pels lleidatans que segueixen la permanència, com dèiem. Tindrem 5 equips, per tant, un altre cop catalans a la màxima categoria de nou. Veurem què passa amb el Morabanc Andorra, que ara mateix és en descens. Pel títol lluitaran el Barça i la Penya. Ahir els verdiners van guanyar a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, i el Barça va guanyar 97-102 a la pista del Tenerife. Els blancs que es troben empatats amb 23 victòries amb UCAM, Murcia i Baskonia, mentre que el València, que ha jugat un partit menys, en suma 22 en la lluita per la segona posició. Això pel que fa al Barça, que també està pendent, evidentment, de la continuïtat de Xavi Pasqual de cara a la temporada vinent. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Blai Mantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Bon dia i bon dilluns, 18 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 18 de maig, avui amb molt futbol, en el repàs de la penúltima jornada de Lliga a la primera masculina, amb la salvació de l'Espanyol i la derrota del Girona contra l'Atlètic de Madrid, que això sí, un Girona que dependrà d'ell mateix per mantenir-se a primera. També amb el comiat de Robert Lewandowski del Camp Nou ahir en el Barça 3, Betis 1. Però també repassarem en el futbol de casa nostra com estan les semifinals catalanes de la play-off d'ascens a segona federació masculina, disputades totes dues ahir en directe a l'Enjoc TV i a la xarxa Més. Bàsquet, hoquei, patins, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, l'Espanyol se salva i el Girona dependrà de si mateix per fer-ho en l'última jornada.
1: Doncs així és, els blanquiblaus van sumar ahir a Pamplona la segona victòria consecutiva, 1-2, amb gols de Carlos Romero i Quique García certificant la permanència a la primera divisió masculina. En canvi, el Girona va caure 1-0 Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i es jugarà la salvació en l'última jornada a casa contra l'Elx. Els gironins estan obligats a guanyar per no dependre de cap altre marcador.
0: Dissabte a les 9 de la nit, en principi jugarà aquesta última jornada en què el Barça tancarà la temporada amb Mestalla.
1: Els blaugranes van guanyar ahir 3-1 al Betis amb un doblet de Rafinha i gol de Joao Cancelo i sumen ple de victòries a casa aquesta temporada. 19-19, nit especial per Robert Lewandowski, que després d'anunciar la seva sortida dissabte, ahir es va acomiadar l'afició, emocionat i orgullós de les 4 temporades com a blaugrana.
0: En categoria femenina, el Barça guanya la Copa i ja pensa en la Champions.
1: Les blaugranes van derrotar dissabte a Gran Canària a l'Atlètic de Madrid per 3-1 i sumen el 12è títol de Copa, tercera consecutiva. Claudia Pina, Brooks i Salma van fer els gols d'un Barça que aquesta temporada ja ha guanyat Lliga, Copa i Supercopa. Dissabte vinent buscarà ple de títols a la final de Champions a Oslo davant l'Olímpic de Lió a partir de les 6 de la tarda.
0: A l'Olímpic de Lió, recordem, entrenat per l'ex-blaugrana Jonathan Giraldez i l'Ona Sant Adrià, que fa un pas de gegant per pujar a la primera federació femenina.
1: El filial del Badalona Woman va superar 4-1 la Reial Societat i són a 90 minuts d'aconseguir l'ascens a la segona categoria estatal. Berta Doltra, Andrea Cano i un doblet de Júlia Maillo en temps afegit encarrilen la final per les adrianenques, que defensaran la renda diumenge vinent, és a dir, aquest, a les 12 del migdia d'on hòstia.
0: A la primera federació masculina, el Sabadell es queda sense ascens directe, mentre que l'Europa i el Nàstic dependen de si mateixos en l'última jornada per aconseguir els seus objectius.
1: Els Requinats van perdre amb l'Antequera per 0-1 i es queden sense ascens directe, que és per l'Eldense. A l'última jornada, el Sabadell buscarà el triomf a Tarassona per assegurar segona plaça i donar de pas un cop de mà al Nàstic, un conjunt al tarragoní que va guanyar l'Europa 2-1 en penal polèmic, al minut 81-89 surten del descens i depenen de si mateixos per mantenir-se en un complicat desplaçament, això sí, al camp de l'Hèrcules. Tot i la derrota, l'Europa manté la cinquena plaça i si guanya l'Eivissa a Can Dragó dissabte vinent, jugaria un històric play-off d'ascens a segona divisió.
0: Qui es queda sense opcions d'ascens, en aquest cas a la primera federació masculina, és el Reus Reis, que posa punt final a una gran temporada.
1: Després de caure eliminats a Ourense del play-off d'ascens amb una derrota 2-1 als roig i negres, acaben amb nota alta la temporada del debut a segona federació masculina. El tècnic Marc Carrasco valorava el creixement esportiu i social de l'equip i es mostra orgullós d'haver connectat amb l'afició.
0: Veurem si el Reus Reis s'enfronta al curs vinent a un altre dels equips catalans que juguen ara mateix el play-off d'ascens a aquesta segona federació. En l'anada de les semifinals catalanes, Badalona i Cornellà agafen avantatge.
1: El Badalona fa un pas de gegant per passar ronda amb un triomf 0-2 al camp de l'Hòspia en el partit d'anada. A l'altre semi, victòria per la mínima també del visitant, el Cornellà 0-1 al camp del Vilanova. La setmana vinent es jugaran les tornades de les dues eliminatòries.
0: I aquest cap de setmana també ha acabat la Lliga Elite amb el Sant Juan Atlético Montcada i el Martinenc certificant l'ascens directe a tercera.
1: Els de Montcada i Reixac són campions de Lliga Elite gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat en l'última jornada, mentre que els del Guinardó tornen a tercera 7 anys després de l'empat sense gols a Sant Just. Les semifinals del play-off per l'última plaça d'ascens seran Pobla Mafumet, Rubí i Prat Sant Mauro. Baixen a primera catalana Júpiter, que per cert ha renovat l'entrenador, a Juanjo García, que també és director esportiu, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.
0: En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que jugaven a la CB. En parlem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'Espart Girona.
1: Íñiguez continuarà dirigint el conjunt gironí després d'haver signat una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 a la Lliga Femenina. Això sí, l'Uni es va quedar sense final de Lliga Femenina, però que sí va aconseguir la classificació per a la propera Eurolliga.
0: Ara sí, en categoria masculina, victòries del Barça, Lleida i el Joventut importants ahir a la CB.
1: Els lleidatans van certificar la permanència amb un triomf 75-72 contra Gran Canària al Barris Nord. Dotzena victòria i continuïtat a la CB a falta de dues jornades per acabar la competició. D'altra banda, la penya va guanyar ahir a la pista del líder, el Real Madrid 88-89 amb un gran Ricky Rubio. Un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la sisena plaça. Quan li falten encara 4 partits de Lliga regular per jugar, tenien en compte els 12 jornats. I el Barça continua la lluita per la segona plaça després de guanyar ahir a Tenerife 97-102.
0: A tot això, el Camp Barça se segueix parlant de la possible sortida a final de temporada de Xavi Pasqual. N'estarem pendents. En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu.
1: Les del Pla d'Urgell van superar a la final 1-3 el Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat en terres asturianes. L'MVP va ser Aina Florenza. Després de perdre les semis de la Champions a Portugal i d'endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se a l'hoquei Lliga. Diumenge vinent es jugaran els primers partits de les semis catalana entre Vilassant i Palau, el millor de 3, i dissabte s'iniciarà l'altre semi, en aquest cas que enfronta Telecable i el campió d'Europa, el Fraga.
0: Amb Waterpolo, el Sant Andreu i el Mataró jugaran de nou la final a 4 de la Champions femenina.
1: Les andreuenques seguiran defensant títol gràcies a una victòria molt patida i suada als penals a la piscina del Buliagmeni grec. Les mataronines van tornar a guanyar Roma 10-12 i el Sabadell serà el gran ascens després de 4 anys seguits entre els millors d'Europa. La final a 4 jugarà del 10 al 12 de juny a Malta. El rival del Sant Andreu en semi serà el Ferencváros hongarès, amb la rovinenca Bea Ortiz a les seves files. El Mataró jugarà el bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec.
0: I encara en waterpolo tindrem final catalana a l'Eurocup de femenina.
1: Doncs sí, Catalunya i Barceloneta s'estrenaran en una final europea en aquesta segona màxima competició continental femenina. Les gracienques van superar el Manna de Budapest per un contundent 4-11, mentre les marineres també es van classificar a domicili amb un ajustat 13-14 a Trieste. La gran final també a doble partit dimecres 27 de maig a la piscina de Sant Sebastià i el 3 de juny a la de Sant Jordi.
0: I un últim punt en motor amb aquest gran premi de Catalunya accidentat de MotoGP.
1: El cerverí Àlex Márquez va patir una greu caiguda quan lluitava per la primera plaça, que l'ha obligat a passar pel quiròfan després de trencar-se la vèrtebra cervical C7 i la clavícula dreta. La victòria va ser per l'italià Fabio Di Gianantonio.

0: Dilluns 18 de maig, 8 minuts gairebé, passen de 2:15, comencem parlant de futbol i d'aquesta penúltima jornada de Lliga Elite a la primera divisió masculina, que va acabar la primera divisió masculina, com dèiem, amb l'Espanyol salvat, el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, en l'últim partit, i el Barça completant el ple de victòries al Camp Nou en el Comet de Robert Lewandowski. Anem a pams, primer amb l'equip que va aconseguir l'objectiu ahir, l'Espanyol, que va després de 18 jornades consecutives sense guanyar, dimecres passat es va desencallar i ha sumat 2 triomfs seguits quan tocava per segellar aquesta permanència. El d'ahir 1-2 al Sadar contra Osasuna, que encara no té la permanència assegurada. Carlos Romero amb un bon gol des de fora de l'àrea, amb un bon xut, aprofitant un rebuig, va fer el primer, i Quique García va fer el definitiu 1-2 contra el seu exequip després de l'empat del conjunt navarrès. Escoltem l'entrenador de l'Espanyol, Manolo González.
1: Ens oblidem a vegades que els jugadors o els que estem aquí són persones, que patim molt, que la gent es pensa que vas allà, vas a casa, que ja està, que la teva vida és aquesta, que et dona igual, i que al contrari. Nosaltres, jo he dit sempre, al vestidor, des que estic jo aquí, jo no puc dir res dolent. Al contrari, són jugadors que s'han deixat la pell, millors o pitjors, igual que jo. Els podem agradar uns més, altres menys, però ens hem deixat la pell per l'Espanyol i per que estigués a primera.
0: Un Manuel González que té contracte de cara a la temporada vinent, però que el seu futur és incert després de l'arribada de Monchi com a nou director esportiu ara fa una setmana i de la gran mala segona volta. Ell va deixar clar ahir que volia seguir, tot i que el més important, assegurava, és l'estabilitat del club.
1: Jo el que vull, de veritat, que el club agafi una estabilitat d'una vegada per totes, que això és el més important de tot. Ara ja dona igual, de veritat, Manolo González no és un tema de Manolo González, és un tema d'estabilitat del club, que millorem, que anem cap endavant d'una punyetera vegada, de veritat, que donem passes endavant i el club hem de millorar tots, hem de millorar l'equip i hem de donar passes endavant per aconseguir primer l'estabilitat a primera, no arribar cada any, i bueno, mireu la quantitat d'equips que hi ha aquest any, però intentar pues, millorar per fer altres coses que potser ens haguessin agradat com a cos tècnic i potser a vegades no pots fer.
0: I un últim apunt d'un document de l'entrenador blanquiblau, en aquest cas sobre l'estima de l'afició especialment i també dels seus jugadors, evidentment, que li han demostrat també en els moments complicats.
1: Tu imagina't, un entrenador que porta 18 partits sense guanyar i que l'afició et canti l'altre dia al camp, et canti avui. És que és acollonant, o sigui, jo no tinc una explicació, no t'ho sé explicar. El que puc sentir a dins, un agraïment etern a l'afició de l'Espanyol, etern. El dia que tingui que marxar, que no sé quan tocarà, pues serà el que sigui, però a dia d'avui tinc un agraïment etern a molts de vosaltres, torno a dir el mateix, i a la gent dels jugadors i a la gent de l'afició, perquè, torno a dir, el que fan avui a la primera volta és fàcil, fer-ho ara, hòstia, jo crec que diu molt de l'estima que té la gent.
0: En qualsevol cas, l'Espanyol suma 45 punts i ja té la feina feta. Atenció, perquè amb una carambola en l'última jornada fins i tot podria tenir opcions de classificar-se per competició europea, per la Conference. En l'últim partit, el conjunt barico rep a la Reial Societat, que ja no s'hi juga res. Sí que s'hi juga i molt en l'última jornada el Girona, que hi va perdre el Metropolitano per la mínima contra l'Atlètic de Madrid, en el comiat de Griezmann del club matalasser, en un partit en què només va faltar efectivitat, perquè els gironins van tenir nombroses ocasions per com a mínim fer un gol. Ahir ni Estuani va aconseguir-ho, fallant sobretot una ocasió molt clara al tram final i un solitari gol de Luc, encara la primera meitat, assistit precisament per Griezmann, va deixar el Girona en descens, però depenent d'ell mateix, a l'última jornada, en una final per la permanència contra l'Elx. Escoltem el tècnic del conjunt gironí, Mitchell, sent positiu.
2: Portem dos partits fent les coses cap endavant i en agressivitat i amb una molt bona mentalitat. I les he dit ara mateix que l'empat d'avui no serveixi per res, és la realitat, i l'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats amb la nostra gent. A casa, ells, partit tot o res, i ens hem animat perquè ho necessitem i perquè és la realitat. No hem de mirar enrere de lo que ha passat fins ara. Depenent de nosaltres mateixos, de guanyar l'últim partit, una final, per fer història i continuar a primera divisió.
0: Un Mitchell que insistia en animar els seus jugadors, malgrat les nombroses ocasions fallades en els dos últims partits.
2: Ells també estan patint i les he dit que el cap a dalt i mirar les coses bones que tenim, moltes coses bones. Per mi és un gran vestidor, per mi és un gran equip. La gent dirà coses de nosaltres, però la gent està fent tot el possible per continuar a primera divisió i tenint una última oportunitat i hem de pensar que estem preparats per aprofitar-la.
0: Si no canvia res, serà dissabte a les 9 aquesta última jornada, com a mínim els partits amb coses en joc, entre els quals hi ha, per descomptat, aquest Girona Elx a Montilivi. Pel que fa al campió, el Barça, bon partit del conjunt blaugrana ahir contra el Betis per tancar el curs en ple de victòries a casa, tant a l'Spotify Camp Nou com a Montjuïc i al Johan Cruyff, on també s'han jugat partits com a local, recordem, aquest any. Rafinha, que tornava després de complir sanció a Vitoria, va avançar el seu equip a falta directa i després aprofitar ja la segona meitat un regal de Bellerín per fer el 2-0. El Betis va tallar distàncies amb un penal molt rigorós transformat per Isco, però Joao Cancelo va fer el definitiu 3-1 amb un bon xut des de fora l'àrea. Però ahir, el partit i el resultat era el de menys, va ser el dia de Robert Lewandowski, que dissabte va anunciar la seva sortida del Barça i ahir va tenir un comiat emotiu després de 4 intenses temporades com a blaugrana. En parlava en roda de premsa Hansi Flick sobre el possible substitut de Lewandowski.
3: You know, it's easy to say, you know.
4: És fàcil de dir que has de buscar un substitut pel Robert, perquè el Robert és especial. El Robert és, en els últims 10-15 anys, el millor nou del món. És així, i no és fàcil trobar algú així. Crec que pel joc, per la filosofia de com juguem, és bo que estigui connectat amb l'equip, però també ha de marcar gols, per descomptat, com a davanter. Sí, tot gira al voltant de marcar gols, i això és el que busquem, i és feina de Deco.
3: And this is what we are looking for, and it's Deco's job.
0: Un Flick que va posar també molt en valor aquest ple de victòries a casa, aquest 19-19.
3: It's about the team, but I think also the connections with the fans.
4: Es tracta de l'equip, però crec que també de la connexió amb l'afició. És increïble jugar aquí al Camp Nou. És un ambient especial. A més, quan arribem a l'estadi, l'afició sempre és allà fora, ens dona la benvinguda, i és una sensació increïble. I crec que pot donar als jugadors un 5 o un 10% més, potser en actitud, i és fantàstic. Crec que saben exactament quan els necessitem, i és increïble de veure. Per descomptat, estic molt content per les 19 victòries a casa. Hem fet una temporada perfecta a casa, i això és fantàstic.
0: Encara quedarà un partit, en principi dissabte vinent a Mestalla, si no canvia cap horari, contra el València, que ahir es va salvar, i encara té opcions d'això sí, de classificar-se per competició europea. En l'última jornada, insistim, aquest València-Barça, Espanyol-Real Societat, i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx a Montilivi, en què els gironins només els val la victòria per tornar a ser l'any vinent a primera divisió. Més futbol, ahir es van jugar les anades de les dues semifinals catalanes de la promoció d'ascens a la segona federació masculina, amb avantatge dels dos equips a priori favorits per haver quedat segon i tercer respectivament a la classificació. El Badalona va guanyar 0-2 a la feixa llarga contra l'Hospi. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
5: Gerra d'aigua freda per al centre d'esport Hospitalet, que haurà de remuntar el 0-2 rebut aquest diumenge contra el Badalona. Mala posada en escena dels riberencs, que segurament no van estar a l'alçada a la primera part, i quan es va voler reaccionar ja era massa tard. L'entrenador de l'Hospi és Sergio Juste.
6: Fins que no ha arribat l'expulsió, penso que l'equip no ha donat el 100% a nivell d'esforços, d'intenció d'apretar, d'anar a dalt. I, bueno, sí que és veritat que teníem un pla perquè no ens trobessin una mica bo aquest quadre que vam fer mal l'altre dia i bueno, es troben amb un penal un altre cop. Però bueno, és que al final són els detalls que marquen la diferència.
5: Un partit que, més enllà del resultat, va tenir moments de molta tensió i fins i tot la suspensió de l'enfrontament durant uns minuts pel llançament d'un encenedor. Una aturada que l'Hospi sent que va perjudicar els seus interessos, com explica el defensa Ramon Marimón.
7: Protestem una, ens ensenyen groga, protesten ell, no passa res. Una falta que no és, és la segona groga, per la qual expulsió. Quan estem millor, li ve de gust parar el partit. Està bé, condemnem, lògicament, no? Que li llancin un matxero al línier. Però no crec que sigui motiu de que ens foti cap al vestidor, sobretot perquè al moment del partit en què estàvem apretant.
5: L'Hospi buscarà l'èpica el pròxim diumenge, a les 6 de la tarda, a Badalona. L'objectiu passa per arribar a les acaballes del partit amb opcions de remuntar al 0-2 en contra.
0: Gràcies, Andrés. I el Cornellà, que va superar ahir la tarda el Vilanova, 0-1, aprofitant un gol de rebot amb proper porteria i un bon partit defensiu. Canal Blau, Xavi Fernández Llúrbia.
8: Diuen de les eliminatòries que són partits de 180 minuts, doncs bé, el descans guanya el Cornellà. Un Cornellà que ahir va guanyar per 0 gols a 1 al municipal dels alumnes obrers. Ignasi Sanabra li va guanyar la partida a Genís Sampietro i el plantejament ultraconservador, molt defensiu, perdent temps des del primer moment, va acabar sent la recepta guanyadora per un Cornellà absolutament irreconeixible, que va cedir la pilota completament, amb estones de possessió del 80-75% durant gairebé tot el partit, però que al final va obtenir el premi ja no només del 0-0, que segurament era el gran tresor buscat, sinó fins i tot de la victòria 0-1 en una centrada de Marc Fernández, gairebé l'única vegada que els de Cornellà van creuar del mig del camp i que va tocar en samba per acabar enverinant el xut i transformant-se en aquest 0-1 final. Així ho reconeixia també el capità del Cornellà, Marc Fernández, al final del partit. Aquest cop el plantejament era diferent, reconeixent també els punts forts del rival.
9: Sabem que ells, jo crec que és l'equip que millor juga la pilota, i bueno, sabíem la dificultat que tenia i bueno, hem fet una mica un bloc més baix avui i la veritat que bueno, el resultat aquí està i bé, content, molt content, però bueno, encara queda la volta i això és molt difícil.
8: El Vilanova ho va intentar al llarg dels 90 minuts amb un joc de molta combinació, de tenir molt la pilota, no va aconseguir ser del tot vertical i a més les poquetes que va tenir, tampoc va tenir el puntet de fortuna necessari. Un xut creuat de Joan Reventós va ser l'ocasió més clara de tot el partit. Isaac Vila va tenir poca feina i la que va tenir la va resoldre bé. Per Albert Celma, un dels jugadors del Club de Futbol Vilanova, encara no donen el braç a torça i evidentment són conscients que hauran d'anar a Cornellà a remuntar l'eliminatòria.
10: Tot el que estem jugant és molt gran, tota la temporada, i bueno, el rival no ens ha cometre cap ocasió, és normal. Mira, el seu gol és una acció tonta que mal refugi, mira, cap a dins, bueno. A la tornada, pues, a veure què podem fer, hem de remuntar, ho tenim molt clar, anirà per la victòria i res.
8: En els dos precedents d'aquesta temporada, el Vilanova havia estat millor, havia superat el Cornellà, empatant al camp Baix Llobregatí i després enduent-se la victòria, 2-0 al municipal dels alumnes obrers. Aquest cop, però, l'eliminatòria de play-off és un altre tema, el Cornellà agafa avantatge.
0: Gràcies, Xavi. En bàsquet, victòries importants ahir dels tres catalans que juguen a la CB, en parlarem, però la notícia del dia és la renovació confirmada aquest matí de Roberto Íñiguez, com a entrenador de l'Espart Girona després d'una temporada històrica en què s'ha arribat al top 4 de l'Eurolliga femenina. En parlava el director esportiu de l'Uni, Pere Puig.
11: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc, com a les darreres temporades, que ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau. Per tant, primer pas per la confecció de la plantilla 26-27 i penso que comencem bon peu doncs, anunciant aquesta renovació del nostre capità.
0: L'Espart Girona que es va quedar sense final de Lliga Femenina, però sí que va aconseguir la classificació per la propera Eurolliga, això sí, en fase prèvia que haurà de jugar, tornant a estar capitanejat, com sentíem, per Roberto Íñiguez. I en categoria masculina, ahir victòries del Barça, el Lleida i el Joventut, importants a la CB. Per exemple, els lleidatans van certificar amb aquest triomf la permanència 75-72. Van guanyar contra el Gran Canari al Barris Nord, 12a victòria i permanència assegurada a la falta d'encara de dues jornades per al final. Per tant, ja sabem que l'any vinent tindrem 5 equips catalans a la màxima categoria de nou. A veurem què passa amb l'Andorra, també pertanyent a la Federació Catalana i que ara mateix es troba en zona de descens. Pel títol de la CB lluitaran el Barça i la Penya. Els vertineres van guanyar ahir a la pista del líder, el Real Madrid, 81-89, amb un gran Ricky Rubio, un triomf que li permet al Joventut pràcticament assegurar la 6a plaça, quan encara els quedaran 4 jornades per disputar-se. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
12: Els verdinegres no van desaprofitar l'oportunitat i, liderats un dia més per Ricky, va saltar el Movistar Arena. El Barça del Masnou va acabar amb 21 punts i 27 de valoració en una nova exhibició, tancant una setmana rodona perquè venia de notar 23 punts i valorar 28 contra el Morabanc Andorra entre setmana. El partit va tenir dues fases. Una primera, on el Madrid va dominar i ho va fer fins a 10 punts de renda. I una segona fase, on es va igualar el partit fins que el darrer quart. Cameron Hunt va decidir amb cistelles de gran qualitat contra el Madrid, sense Tavares, Len ni Lyles. Precisament el tècnic de la penya, Dani Miret, va parlar de la lesió de Tomic, que no jugarà més pel que resta de temporada, i va confirmar que estan buscant un fitxatge temporal per cobrir la seva absència.
13: Estem buscant i penso que, com sempre fem, algun jugador que ens pugui realment ajudar. Vull dir, s'ha d'adaptar ràpid, ha de quadrar en posició i ha de venir aquí, doncs, enteneu-me, amb ganes d'aprofitar una oportunitat per fer que la penya guanyi.
12: Sense temps per descansar, la penya marxa demà cap a Tenerife perquè dimecres jugarà el partit ajornat de l'última jornada que els canaris van jugar a la FIBA Champions League. Si la penya guanya, s'assegurarà matemàticament el play-off i la 6a posició perquè el Tenerife i l'Unicaja van perdre també aquesta jornada.
0: Gràcies, Xavi. I el Barça continua en la lluita per la segona plaça després de guanyar precisament ahir a Tenerife, 97-102. Els blaugranes es troben empatats amb 23 victòries amb Camp Múrcia i Baskonia, mentre que València, que ha jugat un partit menys, en suma una menys, també 22. A tot això, Can Barça segueix parlant de la possible sortida de Xavi Pascual a la final de temporada. Ahir li preguntant a l'hora de premsa postpartit.
14: No, ahora solo concentrado con el equipo, intentar conducirlo para playoff de la mejor posición posible y luego jugar los playoff y centrarse para intentar asaltar este título y nada más. Si hay algo que decir a final de temporada, como ya dije, en Barcelona hablaremos. Yo no puedo controlar los rumores que salen o que dejan de salir, esto es incontrolable, es normal que se hablan muchas cosas. Desde mi llegada se han hablado de muchísimas cosas diferentes, de fichajes, de movimientos, de tal. Esto no lo puedo controlar, ahora mismo centrado, como te digo, en esta temporada y luego ya se verá.
0: Veurem què passa amb Xavi Pascual a final de temporada i sobretot de cara al curs vinent. De moment, com dèiem, el Barça buscarà quedar segon en els dos partits que queden de Lliga regular per afrontar els play-offs pel títol d'aquesta ACB, l'última competició que li queda de la millor manera.

0: En hoquei patins, el Vilassana es va proclamar ahir campió de la Copa de la Reina per segon any consecutiu després de superar la final 1-3 al Telecable Gijón, l'equip anfitrió d'aquesta Copa que s'ha jugat a Gijón, en terres asturianes. En parlava ahir l'enjoc cap de setmana la jugadora del conjunt del Pla d'Urgell, MVP d'aquesta Copa, Aina Florenza.
1: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt, i crec que l'equip doncs, ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una Copa molt dura, però que l'equip doncs, també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal, i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip doncs, tirés endavant, i crec que aquests dies ho hem fet.
0: Després de perdre les semifinals de la Champions, com sentíem, a Portugal i d'endur-se aquesta Copa, ara toca centrar-se en l'hoquei Lliga. Diumenge vinent, 24 de maig, es jugarà el primer partit de la semifinal catalana entre Vilassana i Palau, el millor de tres partits. Des de dissabte arrencarà la primera semi, que enfronta el Telecable Gijón i el campió d'Europa, el Fraga. I abans d'acabar l'últim punt amb waterpolo, Sant Andreu i Mataró jugaran la final a 4 de la Champions femenina un any més. Les andreuenques seguiran defensant el títol després de superar el Buliakmeni a Grècia aquest cap de setmana als penals, patida amb suada on la victòria. A semis, el Sant Andreu s'enfrontarà al Ferencváros hongarès i les matarolines van tornar a guanyar a Roma 10-12 i es jugaran el bitllet per a la final contra l'Olympiacos grec. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
2: L'assolim Mataró s'ha classificat per disputar la final a 4 de la Lliga de Campiones per quart cop a la seva història, després de guanyar el 6-Roma 10-12 en la tornada dels quarts de final. Les matarolines afrontaven el partit amb un avantatge de 4 gols jugat dissabte a la capital italiana, però han començat igualment amb un avantatge de 2, dos gols que han mantingut pràcticament durant tot el partit. Al primer quart, els dos equips desaprofitaven un llançament de penal cadascun. Al segon període, el Mataró ha continuat dominant el partit, però sense poder desempallegar-se d'un rival que no es rendia. El tercer quart ha estat el que ha marcat el partit. En els dos primers minuts, dos gols de l'australiana Hearn han propiciat que el conjunt italià empatés a 5. Però la resposta del Mataró ha estat fulminant. Amb 6 gols seguits han deixat el partit i l'eliminatòria vistos per sentència, 6-11. Clara Cambrai és la capitana de l'Assolim Centre Natació Mataró.
3: Molt contentes, ara mateix molt contentes d'haver assolit aquesta classificació a la Final Four.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president,

0: Un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
1: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
2: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat aquest acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Sònia Kerr.
3: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca són acords clau.
2: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
3: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
2: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
3: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
3: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics, l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són dos dels grans títols de la programació.
2: Als esports, Anna Freixa, el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
5: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Aquesta tarda l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vila-sana a partir de les 7 de la tarda.
2: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf i, per altra banda, ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet, simplement, a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de les dues.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de ja fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això amb l'horitzó del 2041. Avui el govern ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que ha finalitzat fa poca estona en aquest municipi de l'Alt Penedès. Una xarxa orbital ferroviària que és un ambiciós projecte. Una línia de 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual amb la construcció de fins a 23 noves estacions i gairebé 70 quilòmetres de nova via que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: També ha participat en aquest anunci el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases. Començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins a l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. Una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per a aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
2: Gràcies, Sergi Fernández, des de Ràdio Sant Sadurní. Com sentíem, un dels primers trams que es vol impulsar en aquest tren orbital unirà Granollers i Sabadell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
3: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dones un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
2: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva a aquest projecte.
3: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
14: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'una manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
2: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra reuneixen avui les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Aquesta tarda, a 6:45, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
16: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc que el govern té molta pressa perquè és cert que van tard.
15: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord. L'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses. I tant el tren orbital com el consorci de la zona franca són velles promeses.
17: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etc., etc., forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
15: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
2: I dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per donar-hi el vistiplau. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
15: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
2: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el juliol.
15: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Gràcies, Mont. Déu-n'hi-do com ve de farcida la setmana política i no deixem precisament la qüestió, però a nivell espanyol, ja que el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com el tret de sortida per les eleccions generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica de nou la política de Sánchez.
3: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
18: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo, estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
3: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
19: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: És en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, justament en un moment on alguns partits com Vox o el Partit Popular volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document, el pla antiracista de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
20: Bon dia, Marta. El Pla Antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
20: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
2: I en l'apartat internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons alguns integrants d'aquesta missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells que ha estat a unes 250 milles de Gaza.
3: Des de la flotilla han exigit pas segur per a la missió, que ha defensat que és humanitària, legal i no violenta, i han criticat una intercepció il·legal. L'alcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, ha explicat els fets des d'una de les embarcacions.
0: Aquest matí hem divisat a la llunyania uns vaixells militars i us puc confirmar ara mateix que hem hagut d'activar el protocol d'intercepció. Les forces d'ocupació israelianes estan pujant ja amb molts vaixells de la flotilla i estan començant aquest segrest il·legal en aigües internacionals.
3: La flotilla, recordem, va reprendre la ruta cap a Gaza dijous passat des del port turc de Marmaris després d'una primera intercepció d'embarcacions a Grècia a finals d'abril.
1: Notícies en xarxa.
2: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui, en concret, al Barcelonès, les accions de protesta han engegat al matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple, que ha hagut d'anul·lar les visites. Després, han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona, que ha acabat davant del Departament d'Educació. Ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
22: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha plaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
22: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
2: També aquest matí el moviment per unes pensions dignes ha tornat a sortir al carrer a Terrassa. Els manifestants han protestat per la pujada generalitzada del cost de la vida i denuncien la pèrdua de poder adquisitiu. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
24: La manifestació, que ha plegat desenes de persones, ha recorregut els principals carrers del centre per alertar de l'empitjorament de les condicions de la classe treballadora i els pensionistes. Jacint Comelles forma part del moviment per unes pensions dignes.
25: Hem anat enrere perquè els augments de pensions i salaris en relació a tot el que ha pujat els preus i sobretot molt l'habitatge, que és un altre factor superimportant, doncs estem pitjor.
24: Segons el moviment per unes pensions dignes, tot això menyscaba els recursos destinats als drets socials i als serveis públics, obligant-nos cada cop més a fer despesa en serveis privats, especialment en salut i educació. Per tot plegat, el col·lectiu exigeix al govern que reguli preus i mercats en benefici de tothom. També reclama l'accés accessible a l'habitatge i al transport públic, col·lectiu i gratuït.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Es tracta de l'ens que regularà la nova àrea al territori. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
26: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
27: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
28: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
26: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
2: I rebassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i també a empreses.
3: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior a 67.000 milions d'euros.
2: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
3: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant aquest any 2011.
2: És moment per a la cultura. La darrera temporada de Carme Portacelli, com a directora artística del Teatre Nacional, es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
6: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viela i Dona 43.
5: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: Fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent.
3: El llibre de Laura Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència al suïcidi, a un accident de trànsit i a una malaltia. La poeta opta per no fugir de la foscor.
7: Penso que una de les funcions de l'escriptura precisament hauria de ser poder dir les coses incòmodes, tenir aquest espai per dir coses incòmodes, i la premissa del llibre és que és més complicat sobreviure que no pas morir-se, vull dir, és una premissa dura, però m'interessa més encarar-me amb temes amb arestes que no amb temes més amables, per dir-ho així.
3: Tot explicat en vers, perquè és el terreny on la Laura se sent més còmoda. La poeta veu de referents com el carrer de les Camèlies de Mercè Rodoreda, però destaca que a Quitrà Calent hi ha referències al director David Lynch o al grup de música The Cure, que són més potents i explícites.
2: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana és campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
8: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
9: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
8: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a les 7 de la tarda. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada primera. El Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
10: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit, tot o res.
8: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol.
11: Content perquè al final no he tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè a part la segona volta ha sigut molt, molt dura per a tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
8: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028 i el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret, haurà de passar per quiròfan i per tant es perdrà el Mundial. I el Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte vinent davant l'Olímpic de Lió a Oslo. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
12: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle fontejau.
8: En waterpolo, Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina. El Sant Andreu va superar el Boli Agmeni als penals i el Mataró es va tornar a imposar el Cirrom. El Sabadell queda fora d'aquesta final a 4.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
13: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Bon dia, són 2:15.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern impulsa la futura línia de tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana i del seu president. És un acte que és fruit d'un acord. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acord. I agraeixo també als alcaldes que acolliran aquesta infraestructura també el seu sentit de país.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: Alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia orbital també han celebrat l'acord. És dilluns 18 de maig de 2026 i tenim més titulars. Els pressupostos de la Generalitat podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu extraordinari. Sònia Kerr.
4: Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern. La Societat Mercantil per Gestionar Inversions o la Majoria Catalana, el Consorci de la Zona Franca, són acords clau.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
4: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta.
0: Els docents mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
4: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situen les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
4: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics com l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació.
0: Els esports, Anna Freixa, el Vilassana torna a ser campió de la Copa de la Reina.
6: Revalida així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'anfitrió, el Telecable, guanyant per 3-1. És el primer títol d'aquest curs, el quart de la seva història. Avui l'equip serà rebut a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7 de la tarda.
0: I atenció a la pluja, perquè hi ha activada l'alerta del Pla Inuncat per forts ruixats al nord-est de Catalunya. Alguns amb molta intensitat, de fet, poden superar els 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una jornada molt típicament del mes de maig. Déu-n'hi-do, ja a aquesta hora, els ruixats que es van atensant, per exemple, a la costa i prelitoral de Tarragona, també al prelitoral barceloní, i ja nous ruixats que també s'estan formant a l'interior gironí. Atenció a les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda, amb les tempestes que cauran en algunes comarques com el Mollanès, el Baix Llobregat, els Dos Vallesos, l'Anoia, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Garraf, i per altra banda ja a l'interior gironí, entre el Gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Ripollès i la Selva, també a la comarca d'Osona. En aquests indrets hi haurà algunes pedregades, però d'una forma molt local. I, en canvi, ja moltes més clarianes a les Terres de Ponent i les Terres de l'Ebre, més suavitat en aquella banda. Pel que fa demà, una situació ja molt més tranquil·la, matí d'alguns núvols a la Costa Daurada i tarda d'algun ruixadet simplement a la banda del Ripollès i la Garrotxa. Demà ja començarà a tirar cap amunt la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia de tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova de la Geltrú sense passar per Barcelona. I és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no en el tram entre Santa Perpètua de Mogoda i Terrassa. Això sí, amb l'horitzó del 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia per presentar-la. Anem fins allà. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández. Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Una presentació que s'ha dut a terme al celler de la Fassina, d'aquest municipi de l'Alt Penedès. Aquesta xarxa orbital ferroviària és un ambiciós projecte de rodalies, una línia de fins a 120 quilòmetres que aprofita part de la infraestructura actual, amb la construcció de 23 noves estacions i 68 quilòmetres de nova via, que des del Maresme creuarà les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i el Penedès, fins al Garraf. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha subratllat l'impacte que aquesta nova infraestructura ha de tenir en el desenvolupament de les polítiques d'habitatge.
9: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència i desplaçar-se amb comoditat per anar a estudiar, per anar a treballar o per anar al seu temps de lleure. Per tant, té també, és una cosa que reforça, és una inversió que reforça les polítiques d'habitatge del govern.
8: L'anunci ha comptat també amb la participació del president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha posat de relleu la necessitat de garantir la competitivitat del país a les ciutats i zones industrials d'aquesta segona corona metropolitana.
10: Aquesta planificació és imprescindible per garantir la competitivitat de les nostres empreses i salaris justos pels nostres treballadors i per les nostres treballadores. El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent.
8: Aquesta nova línia orbital es planifica en quatre fases i començarien diverses millores ja ben aviat al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell. Amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins l'any 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, apunta una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros i una projecció potencial per aquesta nova línia de 30 milions de passatgers l'any.
0: Gràcies, Sergi Fernández. Com ens explicaves, el primer tram que es vol impulsar en aquesta línia orbital unirà Granollers i Martorell. L'alcaldessa de Granollers, Alba Bernosella, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
11: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible, a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
12: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
13: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doncs un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: La presentació de la línia orbital ferroviària és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per tal d'accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui mateix les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern es troba amb els comuns al migdia per tancar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu Extraordinari. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. Aquesta tarda, a 7:15, la direcció d'Esquerra Republicana explicarà als dirigents i quadres del partit en un Consell Nacional com van les negociacions dels pressupostos perquè els avalin. Al migdia, el govern es reuneix amb els comuns que reclamen 2.500 milions d'euros per habitatge, reformular la R aeroport i gravar les grans fortunes. El portaveu parlamentari David Cid ha advertit que encara queda molt per fer.
15: Si l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, jo entenc que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
14: El principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha criticat el moment de l'acord en si, el govern i Esquerra Republicana. Segons el portaveu Josep Rius, els republicans i el PSC s'han supeditat als interessos del PSOE, que ha esperat les eleccions andaluses, i tant el tren orbital com el consorci de la Zona Franca són velles promeses.
16: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
14: Demà el president de la Generalitat Salvador Illa i el president d'Esquerra Oriol Junqueras formalitzaran l'acord de pressupostos.
0: Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per tal de donar el vistiplau definitiu. El motiu és que els acords passen per l'aprovació del govern central. Quins són, Mont?
14: Sí, com a mínim són tres acords. Un, els 5.200 milions per fer el tren orbital fins al 2040 els posarà el govern central amb ajuda del Banc Europeu d'Inversions. Dos, la societat mercantil, que serà administrada per la Generalitat i l'Estat, que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures. I tres, també l'acord de transferir les competències del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, que ara són estatals, per fer que l'Ajuntament de la Ciutat i la Generalitat en tinguin un pes majoritari, amb un 55% del total.
0: I divendres hi haurà un Consell Executiu extraordinari per aprovar el projecte de llei de pressupostos que s'aprovaria en el Parlament el mes de juliol.
14: Aquests seran els únics pressupostos de la legislatura que aprovarà el govern d'Illa perquè l'any vinent és electoral. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Pere Aragonès governava en minoria i va aconseguir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
0: No deixem la política. El Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per a les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i critica la política de Sánchez.
4: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
17: Ya no funciona el discurso del miedo porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo. Y del mismo modo estoy para trabajar y para servir a todos los españoles. Aquí no hay un puto amo.
4: El PSOE, per la seva banda, ha perdut dos escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho han explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
18: Es un resultado insuficiente, claramente, pero también les queremos decir que no entendemos la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
0: I és en aquest context que l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet davant l'auge de partits com Vox o el PP amb discursos que volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. El document de l'Ajuntament de Barcelona s'ha treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i tindrà una vigència de 10 anys. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
20: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
19: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: Notícies en xarxa.
0: Mestres i professors mantenen el pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure davant de la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple. De fet, no s'han pogut fer les visites habituals. Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i que ha plegat unes 1.800 persones, segons la Guàrdia Urbana. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Tot i la pluja, els docents continuen pressionant el govern per reclamar una proposta de millores laborals i educatives. Després de la protesta a la Sagrada Família, s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació a Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació de tots els grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels professors i mestres. Ho explica Iolanda Segura, portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: La reunió amb el departament prevista per dimarts s'ha aplaçat a dimecres per agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general dels professors de secundària.
21: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
2: Els sindicats esperen demà la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i exigeixen que puguin ampliar els marges de l'acord signat amb UGT i Comissions Obreres.
0: El secretari general de Salut Pública, Esteve Fernández, llança un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola registrat a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
23: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
22: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a 2 fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Valls, la capital del Baix Camp, tornarà a convertir-se en aparador de la moda local en una nova edició de Valls va de moda. L'esdeveniment s'emmarca en la campanya de l'Ajuntament per promocionar les botigues de proximitat i dinamitzar el centre. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
24: La desfilada se celebrarà aquest dissabte al pati a partir de 6:45 de la tarda i comptarà amb una vintena d'establiments comercials, escoles de dansa i propostes gastronòmiques. Més de 50 models mostraran col·leccions de moda i complements en un espectacle que combinarà música, dansa i comerç de proximitat. Ho explica Iolanda Gómez, responsable de l'empresa Lagom, que s'encarrega de l'organització del Valls va de moda.
25: Com ja sabeu, aquesta desfilada sempre està vinculat amb botigues de Valls que estiguin relacionades amb la moda, els complements i tot el que estigui amb aquest aspecte. I entre unes altres col·laboren roba d'home, roba de dona, complements, bany, roba interior. Després tenim com a novetat dues botigues que els propietaris són de Valls, però són botigues online.
24: L'acte comptarà també amb la participació de models de la Fundació GINAC per reivindicar una moda més inclusiva i accessible.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. Des d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
4: Un moviment que vol obrir la porta més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar les estat als impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: Els Marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
3: Amb els Marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els Xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els Marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
6: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, que és estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres Marrecs, però nosaltres és plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a plaça del Vi, doncs, per nosaltres, ens omple d'orgull.
3: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
0: I moment per la cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la Cluenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
8: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
7: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: Des del 8 de maig i coincidint avui amb el Dia Internacional dels Museus, el Museu Tàrrega-Urgell celebra una jornada de portes obertes perquè tota la ciutadania pugui descobrir gratuïtament les seves col·leccions, així com el patrimoni històric i artístic de la ciutat i la comarca. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
9: Situat en un antic casal senyorial del centre històric de Tàrrega, el Museu Tàrrega-Urgell ofereix un recorregut que abraça des del món ibèric fins a l'art contemporani targarí. Durant aquests dies, coincidint amb la festa major de la ciutat, l'equipament ha acollit diverses activitats relacionades amb la cultura, on han arribat a plegar uns 300 visitants. Oriol Saula, director del Museu Tàrrega-Urgell, ha destacat la gran participació.
10: Una xifra força satisfactòria. La nostra intenció és que el museu cada vegada projecció a la ciutadania i que tots els ciutadans de Tàrrega coneguin el museu, o hagin passat algun cop pel museu o que siguin usuaris habituals del museu, això seria el desitjable.
9: Durant aquests dies, els visitants han pogut gaudir de la demostració del joc Targam 360, un concert de Pol Ferrer i visites guiades gratuïtes. La iniciativa s'emmarca dins els actes del Dia Internacional dels Museus amb l'objectiu d'apropar la cultura i el patrimoni a tots els públics.
0: I és moment per als esports. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Vilassana ja és el flamant campió de la Copa de la Reina d'hoquei patins.
26: Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, la final per 3-1 amb un doblet d'Aina Florença i un gol de Luchi Agudo. És la segona Copa de la Reina de la història del club, que l'any passat el va aconseguir per primera vegada. Aquest és el primer títol de la temporada del Vilassana. Escoltem Aina Florença.
27: Hem pogut guanyar el Gijón a casa seva, que és algú que sabíem que ens costaria molt. I crec que l'equip ha respost molt bé. No? Jo penso que hem tingut una copa molt dura, però que l'equip també ha fet molt bons partits. Perdre la Champions allà a Portugal ens va fer molt mal i crec que el més important era refer-nos, tornar més fortes i que l'equip tirés endavant i crec que aquests dies ho hem fet.
26: Aquesta tarda les campiones seran rebudes a l'Ajuntament de Vilassana a partir de les 7. En futbol, ahir es va disputar la penúltima jornada. Primera, el Girona va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Michel, el tècnic gironí.
28: L'obligació és guanyar l'últim.
11: lluitarem per fer-lo, estem preparats, farem una bona setmana d'entrenament, tothom s'ha de mentalitzar i lluitar, a lluitar amb la nostra gent a casa, ells, partit de tot o res.
26: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Escoltem Manolo González, entrenador de l'Espanyol.
12: Content perquè al final no hem tingut que arribar a l'últim, que sembla que cada any havíem d'arribar a l'últim. Molt, molt content perquè, a part, la segona volta ha sigut molt, molt dura per tots, pel vestidor. És el que deia ara Movistar, ho hem tret com una família, patim molt a dins perquè ho hem passat molt malament.
26: El Barça s'acomiadava de l'afició amb victòria 3-1 davant el Betis en el comiat de Lewandowski. Aquest de migdia el tècnic Hansi Flick signarà la renovació del seu contracte fins al 2028. I encara en clau blaugrana, el club ha fet oficial que Fermín té una fractura al peu dret. Haurà de passar per quiròfan i això farà doncs, que es perdi el Mundial. El Barça femení dissabte aconseguia la 12a Copa de la Reina de la seva història al superar 3-1 l'Atlètic de Madrid. És el tercer títol del curs i l'equip ja està centrat en la final de la Champions de dissabte a Oslo contra l'Olympique de Lió. En bàsquet, l'Espar Girona anuncia la renovació de Robert

0: A final 4 de la Lliga de Campions femenina, el Sabadell en quedava fora.
1: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà puntuals, com sempre, a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Cardedeu. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
3: La mobilitat sostenible té a veure amb la cohesió del país i té a veure amb un dels problemes també més importants que estem afrontant des del govern, que és el de l'habitatge. És el revers i l'envers d'una mateixa moneda. Si volem fer més habitatge i n'estem fent més, necessitem també que els ciutadans puguin tenir garantida una mobilitat sostenible i confiable per poder-se moure i per poder ampliar el radi on poden fixar la seva residència.
4: El tren orbital és un exemple extraordinari d'aquesta voluntat de planificar el futur per garantir la prosperitat de tota la nostra gent. Uneix comarques que representen un percentatge altíssim del nostre producte interior brut.

0: Pressupostos de la Generalitat, com dèiem, podrien quedar aprovats divendres en un Consell Executiu Extraordinari. Demà mateix es podria rubricar l'acord amb Esquerra Republicana, mentre que els comuns encara mantenen l'estira i arronsa amb el govern, la societat mercantil per gestionar inversions o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca. Són en aquest sentit alguns dels acords clau. I mentre els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites habituals. Atenció, perquè Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i també amb menor probabilitat al litoral i al prelitoral central, on ara plou. La previsió indica que sobretot és a partir del migdia i al vespre. Es pot superar el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Atenció especial a les comarques de Girona, l'Alt Empordà, la Garrotxa, el Pla de l'Estany i el Gironès, amb xàfecs que podrien anar acompanyats de tempesta. I fins dijous vinent, la paraula poètica pren la capital catalana amb la 41a edició del Festival Barcelona Poesia. Una de les participants és la poeta Laura Hortensi, que recentment ha publicat el poemari Quitrà Calent. El llibre d'Hortensi parla de tres històries marcades per la supervivència, el suïcidi, un accident de trànsit i a una malaltia.
1: Anem temporada.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat la futura línia del tren orbital. Està destinada a unir Mataró i Vilanova a la Geltrú sense passar per Barcelona i és un projecte reclamat pel territori des de fa dècades. Un acord per desbloquejar els pressupostos la farà realitat, si més no, en el tram entre Santa Perpètua de la Mogoda i Terrassa, això amb l'horitzó de 2041. Avui s'ha fet un gran acte amb alcaldes a Sant Sadurní d'Anoia. El primer tram que es vol impulsar d'aquest tren unirà Granollers i Martorell. Escoltem l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, en declaracions a la xarxa.
3: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
2: I els comuns alerten que el govern que no doni ni calendaris ni acords per tancats sobre els pressupostos. Així ho ha dit el portaveu de la formació al Parlament, David Cid, en una roda de premsa a la seu del partit abans de la reunió amb l'executiu per actualitzar l'acord de pressupostos. El portaveu parlamentari ha insistit que els tres eixos en què es basarà la negociació són l'habitatge, la mobilitat i la desigualtat.
4: I l'acord ja estigués fet, no sé per què em convoquen avui a Economia, no? Per tant, bueno, jo entenc no, que el govern té molta pressa, perquè és cert que van tard.
2: I a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses. Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés de

d'adaptació. I ara com ara no tots estan preparats. El 2025 més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros. I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira. El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romagués a Espanya més de 183 dies durant aquell any. I Girona celebrarà el 14 de juny una diada commemorativa dels 30 anys de Castells a la plaça del Vi amb els Marrecs de Sal. Com a anfitrions, la diada castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca. Gairebé fa 50 anys que no visiten Girona.

0: Sim.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. La presentació avui de la línia orbital és només un primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El PSC i Esquerra Republicana reuneixen avui les seves direccions perquè avali l'acord i el govern es troba avui, s'ha trobat amb els comuns per tancar-ne detalls, tot i que encara ha de continuar la negociació. Divendres podrien quedar aprovats en un Consell Executiu extraordinari. Pel que fa a Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha acusat a Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos del govern a canvi de res i de comprar la proposta de la línia orbital ferroviària al PSC.
3: Cap dels temes urgents que té plantejat avui Catalunya, que té plantejat avui el país, com l'ensenyament, com l'espoli fiscal, com l'habitatge o el col·lapse de Rodalies, etcètera, etcètera, forma part d'aquest acord de pressupostos. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: I el Partit Popular situa la victòria a les eleccions a Andalusia com un tret de sortida per les eleccions generals de l'any vinent, tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Ho ha dit en la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP.
4: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
2: I el president de la patronal Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha estat reelegit avui en el càrrec per 4 anys més, fins al 2030, dies després que ratifiqués la seva candidatura com a l'única presentada. Sánchez Llibre encara ha dit el mandat amb el compromís d'aprofundir amb el seu diàleg amb el govern. I a partir del proper curs acadèmic 2026-2027, les famílies monoparentals gaudiran de les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses. La

Consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ho ha informat avui d'aquesta proposta a la reunió de la Conferència General del Consell Interuniversitari de Catalunya. I darrer punt, ja és oficial, Hansi Flick ha arribat a un acord amb el Barça per renovar el contracte fins al mes de juny de 2028 amb l'opció d'ampliar-se un any més en funció dels resultats aconseguits.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos, i aquesta mateixa setmana el projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. És una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig Isern, el president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
3: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho d'alguna manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
2: I els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues. Avui al Barcelonès l'aturada de classes ha tingut un seguiment del 21%, segons el Departament d'Educació, tot i que els sindicats ho eleven al 65%. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple. Després de la manifestació s'han aplegat, segons la Guàrdia Urbana, 1.800 docents. I Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
4: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
2: I el MANAC ha presentat un incident de nul·litat contra la denegació de l'informe tècnic de l'Institut de Patrimoni Cultural d'Espanya sobre els murals de Sixena. El museu creu que la negativa lesiona el seu dret fonamental de defensa i resulta constitucionalment inacceptable. Per això demana a l'Institut que pugui elaborar un informe pericial amb un projecte de conservació sobre el canvi d'ubicació del conjunt dels frescos. Els Mossos d'Esquadra i la Fiscalia investiguen una agressió a un adolescent per part d'altres dues noies a la plaça de la Llotja de Lleida. Les imatges s'han difós a través de les xarxes i mostren un elevat grau de violència contra la jove. Malgrat això, els Mossos assenyalen que encara no han rebut cap denúncia al respecte i estan intentant localitzar tant a la víctima com a les agressores. I el Vila-sana torna a ser campió de la Copa de la Reina. Revalidant així el títol aconseguit la temporada passada, va ser a Gijón contra l'Anfitrió aquesta tarda a partir de les 7. Serà rebut per l'Ajuntament de Vila-sana en homenatge doncs, a aquest nou títol.
5: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.

0: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Cardedeu. Són les 7.
1: Cada són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
3: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
4: Amb l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
5: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país. El model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
3: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
6: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
1: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
3: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
7: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
3: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portacelli és la directora del Teatre Nacional.
8: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila Idana 43...
1: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
9: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028, amb opció a ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espart Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Un dia més plena de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.

0: Una de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores, sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit en alguns indrets, com Sant Feliu de Guíxols. Hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes, i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local, i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Comencem destacant l'autovia 2, que continua tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Són desviaments per la sortida 549, o més per la mateixa incidència. Hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida i intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant Calma en sentit Lleida per un incendi d'un vehicle. Això provoca retencions. A la C58 hi ha retencions a Vacarisses en tots dos sentits per un camió avariat. A l'AP7 hi ha lentitud a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A la B30 cua a Barberà en tots dos sentits. A la C60 hi ha una mica de cua Argentona en sentit Mataró, pel que fa referència a les rondes de Barcelona. A la ronda d'Alt hi ha retencions de Sarrià a la via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que talla un carril, i a la ronda Litoral hi ha lentitud i aturades a Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. Des tot és el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu Extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
4: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte ha d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
1: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho veurem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
5: Bona tarda. Sant Sadurní d'Anoia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
6: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té capacitat al país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
5: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
7: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
5: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començaria en diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova, s'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
1: Doncs precisament sobre el primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital, que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
8: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'Alt Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar, i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
4: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Farrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
9: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
10: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també doni un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
1: Igualment, els agents econòmics fan una valoració positiva del projecte.
4: Una infraestructura rellevant per al Vallès, tal com ha apuntat en declaracions a la xarxa Pere Puig i Isern, president de la Comissió d'Urbanisme, Infraestructures i Transports de la Cambra de Comerç de Sabadell.
11: Aquest podríem dir que és el tram prioritari. Hem de tenir en compte que estem parlant d'una infraestructura que puja molts diners i, per tant, doncs, entenem que s'hagi de fer per fases i es faci doncs, per l'interès i el retorn que pot tenir l'execució de les diferents fases. La de Sabadell-Granollers és importantíssima perquè relliga, per dir-ho de la manera, aquest corredor industrial que tenim al llarg de la B30, també.
1: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns han avisat que encara és d'hora per tancar un acord.
4: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
1: Mont Carvajal.
12: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Ara bé, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
4: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
13: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
14: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
15: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
14: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20 però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
16: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
14: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una amb un total de 15.
1: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
4: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa a l'OMS i al Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
1: Sobre la crisi de l'èbola que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat.
4: Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
1: Maite Polo.
17: No som davant d'una emergència pandèmica, però l'OMS ha decretat l'emergència sanitària perquè el virus de l'Ebola és molt transmissible i els països on hi ha el nou brot són sociopolíticament complicats. Fins ara ronden la norantena els morts. Tot i això, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, hi posa distància.
18: El missatge és de calma, de la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, dues setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona... Estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
17: Pel que fa a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver viatjat en un avió a dues fileres de la dona infectada per antivirus que va morir, ha donat negatiu a la segona PCR i ja pot rebre visites amb totes les mesures de seguretat.
1: Doncs sobre aquest brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
4: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
1: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut Flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El nou FM, Guillem Rico.
19: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el nou FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
20: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per 2 punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, 2 vaixells militars i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
19: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
20: Que està cometent una acció il·legal és l'estat sionista genocida d'Israel aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
19: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
4: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
1: Esther Minguell.
21: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
22: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
21: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
23: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
21: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb la UGT i Comissions Obreres.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat, i ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
0: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
2: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I les cambres de comerç de Tarragona, Reus i Valls s'adhereixen a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que regularà la nova àrea del territori. La nova ràdio, David Fernández.
6: Les tres cambres de comerç del Camp de Tarragona, la de Tarragona, la de Reus i la de Valls, han signat la seva adhesió a l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona, l'ENS que ha de regular la nova àrea metropolitana al territori. Segons el president de l'entitat, l'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, aquesta entrada servirà per treballar aspectes com la mobilitat o la creació d'una agència de promoció. Escoltem Muñoz i la presidenta de la Cambra de Tarragona, Laura Roger.
7: Les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
24: Nosaltres també doncs, volem estar per aportar la nostra experiència i el nostre gra d'arena doncs, per aquesta cohesió que necessita. La veritat és que estem donant els primers passos, eh? Es necessita més temps i més col·laboració i més participació d'altres entitats.
6: L'acord s'ha formalitzat aquest dilluns al matí a la Canonja.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: I en el pla econòmic, a partir d'avui ja es pot pagar amb Bizum a comerços físics i empreses.
4: Un moviment que vol obrir la plataforma més enllà del comerç electrònic, entrant en competència amb altres mètodes de pagament. Això sí, els comerços hauran de fer un procés d'adaptació i ara com ara, no tots estan preparats. El 2025, més de 30 milions d'usuaris van utilitzar Bizum a Espanya per un valor superior als 67.000 milions d'euros.
1: I l'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
4: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas, estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
1: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht. Són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
25: Carme Portaceli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Patir Repetir serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001 La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portaceli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
26: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
25: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culé ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 Supercopes. En unes primeres declaracions als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know.
4: Esclar, estic molt content. Ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa, al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis el 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Tot plegat el dia després del comiat de Lewandowski del Camp Nou i de l'afició del Barça. Un Barça que culminava una lliga perfecta com a local, guanyant els 19 partits jugats a casa. El Girona, en canvi, va perdre 1-0 contra l'Atlètic de Madrid i entra en posicions de descens. La salvació del Girona passa ara per aconseguir una victòria dissabte a les 9 del vespre a Montilivi contra l'Elx, un equip que també lluita per la permanència. Així ho valora Mitchell, el tècnic del Girona.
5: L'obligació és guanyar l'últim. Lluitarem per fer-lo. Estem preparats. Farem una bona setmana d'entrenament. Tothom s'ha de mentalitzar i lluitar. Lluitar amb la nostra gent. A casa, Elx, partit tot o res.
2: L'altra cara de la moneda és l'Espanyol, que va tornar a guanyar 1-2 contra Osasuna i va segellar la continuïtat a primera. Ja ha començat també en futbol la fase d'ascens de segona federació. Amb l'anada de les semifinals, Cornellà i Badalona agafant avantatge. El Cornellà guanyava 0-1 al Vilanova i els badalonins 0-2 a l'Hospitalet. En bàsquet, l'Espart Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club, ho valora així.
6: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: I a hores d'ara, el Vila-sana està sent rebut per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón, l'anfitrió, a la final per 3-1 en doblet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. L'alcalde de la Vila, Jaume Cavaller, es mostra orgullós de l'equip.
7: Bueno, la veritat és que és motiu de molt orgull, de veritat. Sempre que celebrem alguna cosa, la veritat és que respon tothom. La gent no es cansa de guanyar títols, la veritat és així.
2: I un últim apunt del cap de setmana, perquè en waterpolo Sant Andreu i Mataró seran a la final a 4 de la Lliga de Campions femenina d'aquest esport.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Estat i Generalitat signaran dimecres els acords amb Esquerra que han de facilitar l'aprovació dels primers pressupostos de Salvador Illa. Els comuns, però, adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord. Jordi Fortià.
2: Mentrestant, Govern i Esquerra han presentat avui el projecte de tren orbital. El president ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
3: Amb l'acte d'avui, Catalunya diu que decideix avançar. I que decideix avançar amb ambició, que decideix avançar perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
4: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues, avui al Barcelonès.
2: Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure a la Sagrada Família que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
0: L'Ajuntament de Barcelona elabora el primer pla antiracista per garantir la no discriminació a la ciutat.
2: Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Arriba en ple auge de l'extrema dreta. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portaceli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona.
2: Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. Carme Portaceli és la directora del Teatre Nacional.
7: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
0: I en esport, Jordi Cervantes, Hansi Flick, renovat.
8: El Barça i el tècnic alemany han fet oficial l'ampliació del seu vincle fins al 2028 amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar al 2024 i renova el seu contracte un altre curs. Dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes són els títols que ha aconseguit fins ara Flick des de la seva arribada. I d'una renovació a una altra molt important també, la de Roberto Íñiguez, al capdavant de la banqueta de l'Espar Girona, on complirà el tercer curs consecutiu dirigint l'equip gironí.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim, com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Déu-n'hi-do alguna de les tempestes que ens han anat afectant al llarg de les últimes hores. Sens dubte que ha estat al Baix Empordà, on més aigua s'hi ha recollit en alguns indrets. Com Sant Feliu de Guíxols, hem passat dels 100 litres per metre quadrat, gairebé 60 litres per metre quadrat, a la Obaga de Collserola, també al voltant dels 50 litres per metre quadrat al Cuber, en el cas del Camp de Tarragona. Encara fins aquesta mitjanit anirem tenint alguns ruixats intensos a cavall de les comarques de Girona, també Osona, el Berguedà, arribant al Vallès Oriental i a l'Alt Maresme, la resta del país cada vegada més clarianes i una nit que tornarà a ser més aviat fresqueta. Despertarà el dimarts ja sense pluges, però amb humitat, amb boires a la Catalunya central, les fondalades de Girona i núvols també a la Costa Daurada, sobretot, i la tarda del dimarts encara portarà algun xafaguet, però ja molt local i sobretot al voltant de la Garrotxa, d'Osona i de la Selva. Demà s'inicia una clara pujada de la temperatura. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Hores d'ara, la 2 està tallada a Òdena en sentit Barcelona per un accident. Es fan desviaments per la sortida 549. També hi ha un carril tallat a Òdena en sentit Lleida per la mateixa incidència i a intensitat en tots dos sentits. A la C25 hi ha un carril tallat a Sant Hilari Sacalma en sentit Lleida per un incendi de vehicle. Això provoca retencions en aquest tram. A la B30 i a Cua Barberà en sentit Girona. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la ronda d'Alt i retencions de la Vall d'Hebron a la Via Júlia en sentit Besòs per un vehicle avariat que ja s'ha pogut retirar. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
11: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Comença una setmana d'escenificacions que hauria de culminar probablement divendres amb un Consell Executiu extraordinari per l'aprovació dels pressupostos. Això sí, tot depèn ara dels comuns. De moment, dimecres està previst que Generalitat i Estat signin els acords pactats amb Esquerra.
2: Mentrestant, avui, tant el president Salvador Illa com el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han presentat el projecte de línia de tren orbital, un dels grans acords amb els republicans recuperat de l'època del segon tripartit. El projecte Adoní Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Costarà més de 5.000 milions d'euros i podria estar enllestit el 2041. El president Salvador Illa ha agraït la capacitat d'arribar a un acord de país, mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras destaca les oportunitats que obre aquesta línia.
0: I alcaldes i alcaldesses de les localitats per on passarà la futura línia també han celebrat l'acord. De seguida ho escoltarem. Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández, bona tarda.
12: Bona tarda. Sant Sadurní de Noia ha acollit aquest dilluns la presentació oficial de la línia orbital ferroviària, un recorregut de 120 quilòmetres que aprofitaria part de la xarxa de trens actual, que comptaria amb 23 noves estacions i prop de 70 quilòmetres de noves vies per enllaçar el Maresme i el Garraf amb les dues comarques del Vallès, el Baix Llobregat i l'Alt Penedès. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha subratllat l'impacte que aquesta infraestructura tindria en les polítiques d'habitatge.
3: Catalunya diu que decideix avançar amb ambició perquè té la capacitat el país d'avançar i que ho fa amb determinació. Per liderar aquesta propera dècada i per liderar, a més, sense demanar permís a ningú, que no hem de demanar permís a ningú, només faltaria.
12: També hi ha intervingut en aquest anunci el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha destacat el pes que la nova línia ha de tenir pel teixit empresarial i productiu d'aquestes comarques de la segona corona metropolitana.
4: És la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
12: La línia orbital ferroviària es planifica en quatre fases i començarien diverses millores al servei de la línia R8 entre Granollers i Martorell, amb un calendari d'obres que s'iniciaria el 2031 amb el nou tram ferroviari entre Santa Perpètua i Sabadell i que s'estén fins al 2041 amb la darrera fase Vilafranca-Vilanova. S'apunta a una inversió total estimada de 5.200 milions d'euros.
0: Doncs aquest primer tram que es vol impulsar d'aquest tren orbital que unirà Granollers i Martorell, l'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha destacat a la xarxa l'oportunitat que suposa.
13: Imprescindible poder-nos moure amb tren, òbviament des de totes aquestes ciutats, sense passar per Barcelona, perquè ara era insostenible a tots els que hem volgut anar amb tren cap a l'altre Vallès o cap a Mataró, un territori que molta gent es mou per anar-hi a estudiar, per anar-hi a treballar i per tant que treballem plegats, però en canvi no ens miràvem.
2: També les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Ferrés, han destacat la importància d'aquesta línia per a les seves respectives comarques.
14: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona, que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que, de fet, fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
15: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i, per tant, que en aquesta Catalunya que està creixent, també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
0: I ho dèiem en portada, la presentació de la línia orbital és només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Això sí, els comuns adverteixen que encara és d'hora per tancar un acord.
2: Està previst que el president Illa i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, formalitzin aquest dimarts l'acord de pressupostos després del Consell Nacional d'Esquerra d'aquesta tarda.
0: Mont Carvajal.
16: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.000
0: 1.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral a l'Estat Generalitat per ratificar aquests projectes, perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels Comuns. Des de llavors es van prorrogant.
16: Doncs el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC.
2: El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'Illa.
17: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
16: Fora de Catalunya, el PP situa la victòria a les eleccions andaluses com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta i quedar-se amb 53 escons, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. Judit Vallès.
18: En la seva intervenció davant el Comitè Nacional del PP, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors.
19: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Miedo da Sánchez. Eso sí da miedo.
18: El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons amb un total de 20, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Així ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
20: Si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. A Andalucía se confirma lo que ya venimos viendo, y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más, y allí donde no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
18: Tot i això, el Partit Popular andalús vol governar en minoria i espera l'abstenció de Vox, que en aquestes eleccions ha sumat una amb un total de 15.
16: L'OMS alerta que el finançament actual és insuficient per afrontar futures pandèmies encara més grans que la Covid.
2: L'Organització Mundial de la Salut adverteix que el món s'exposa a patir conseqüències encara més greus si no es reforcen els sistemes de preparació i resposta sanitària. Tot plegat són les conclusions de l'informe de la Junta Mundial de Monitoreig de la Preparació, un organisme independent que informa l'OMS i el Banc Mundial i que arriba enmig de la crisi de l'èbola a Uganda i al Congo i de l'adelantavirus.
16: Sobre la crisi de l'èbola, que ha obligat a l'OMS a declarar l'emergència de salut pública internacional, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat avui un missatge de tranquil·litat. I sobre el brot d'antivirus, el vaixell Ondius ja ha arribat aquest dilluns al port de Rotterdam, on es sotmetrà una neteja i desinfecció integral i els 25 tripulants i 2 membres del personal mèdic seran posats en quarantena.
2: Al port s'han instal·lat 23 cabines temporals per allotjar la tripulació internacional, però encara no s'ha decidit si es quedaran allà durant les 6 setmanes d'aïllament o si alguns viatjaran als seus països d'origen.
16: I en la plana internacional, Israel ha tornat a interceptar la Global Sumut flotilla en aigües internacionals. Segons integrants de la missió, aquest matí bucs militars han abordat un dels vaixells a unes 250 milles de Gaza. El 9FM, Guillem Ricó.
21: En un dels vaixells de la flotilla hi viatja l'osonenca Ariadna Masmitjà. Aquest matí el 9FM ha pogut parlar amb l'activista quan començava l'operació.
22: Estem més o menys al mig de la flota, sabem que estan interceptant per 2 punts diferents i nosaltres estem veient un vaixell gran com el que ens va interceptar l'última vegada i ens van posar en aquell vaixell presó, doncs un com aquest, 2 vaixells militars, i estem veient també una llanxa ràpida que està anant en direcció a un dels vaixells que està a prop nostre.
21: Masmitjà insistia que estan fent una acció legal.
22: Que està cometent cometent una acció il·legal és l'estat sionista i genocida d'Israel, aturant-nos al mig del mar, segrestant-nos, estem a aigües internacionals, denunciar doncs, tota la col·laboració d'altres estats que estan permetent i que estan ajudant a que això pugui passar.
21: Aquesta no és la primera vegada que intercepten una embarcació on viatja l'osonenca.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Els docents continuen al pols amb el govern amb una nova setmana de vagues avui al Barcelonès. Les accions de protesta han engegat aquest matí amb una classe a l'aire lliure, la Sagrada Família, que ha bloquejat l'entrada al temple i no s'han pogut fer les visites.
2: Després han seguit amb una manifestació pel centre de Barcelona que ha acabat davant del Departament d'Educació i ha plegat uns 1.800 docents, segons la Guàrdia Urbana.
0: Esther Minguell.
5: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Després de la protesta, la Sagrada Família s'han manifestat des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües i impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
6: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
5: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
7: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
5: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
0: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Jordi Casino.
23: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
24: Barcelona no només es declara antiracista. Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
23: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: L'Audiència Nacional ordena retornar més de 55 milions d'euros a Shakira.
2: El tribunal considera que la cantant no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la gira mundial del 2011. Amb aquest pas estima el recurs presentat per l'artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda en considerar que no s'ha acreditat que la cantant romangués a Espanya més de 183 dies durant el 2011. Hisenda ja ha anunciat que recorrerà la sentència.
0: En territori, nous aiguats aquesta tarda que han afectat especialment el Baix Empordà. Ho sentíem en la secció del temps. Hi ha hagut inundacions en alguns carrers i baixos. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
25: En pocs minuts, alguns carrers del nucli de S'Agaró han quedat completament inundats. La forta pluja d'aquesta tarda ha provocat el tancament d'algunes vies al municipi de Platja d'Aro, com també l'entrada d'aigua en alguns locals. Diversos testimonis expliquen com ho han viscut.
26: Estábamos viendo una película cuando empieza a llover muy fuerte, ¿no? Y empezamos a ver que empieza a subir un poco y nosotros como, uy. Después pasa un rayo, se fue toda la luz y nosotros como, bueno, ¿qué pasó? Y después salimos al balcón, vimos que estaba todo inundado y yo dije, bueno, voy a ir a revisar mi coche porque tal vez estaba como este allá, porque antes estaba un poquito más arriba. Y dije, uy, tal vez me inundó. mundo.
3: A mi m'ha agafat amb cotxe, vinc cap a casa i no he pogut arribar a casa perquè he vist que aquí davant del súper i de moment el tinc per allà darrere aparcat.
26: Això és el primer que han de fer els municipals, tancar aquí i en allà, perquè si no es nega el bar en un moment. El que han de fer és tancar perquè si no fan onades, els cotxes quan passen, ja ha passat el bus, ja ha passat i els hi... A mi no, però en ell, el bar, es queda en un moment fet una merda.
25: A Sant Feliu de Guíxols, l'Ajuntament ha decidit suspendre les classes aquesta tarda com a mesura preventiva davant la situació meteorològica.
0: Més coses. Els marrecs de Salt enceten una nova temporada molt especial amb motiu del 30è aniversari. Una commemoració que la colla castellera celebra mirant tant enrere com endavant, amb la finalitat de celebrar una mostra de consolidació i història. Televisió de Girona, Àngel Martínez.
4: Amb els marrecs de Salt com a anfitrions, la Diada Castellera també comptarà amb la presència dels castellers de Vilafranca, que fa quasi 50 anys que no visiten Girona, i amb els xiquets de Tarragona, que serà la primera vegada que actuaran a la plaça del Vi. Un escenari que els marrecs de Salt volen reivindicar com la millor plaça del nord de Catalunya, com explica el seu cap de colla, en Pau Caravaca.
8: Una cosa que hem aconseguit aquí a Girona, estem a la zona no tradicional dels castells, és que la plaça del Vi sigui la gran plaça del nord, per tots els castells que s'hi han fet. Aleshores, nosaltres marrecs, però nosaltres és Plaça del Vi, la Diada de Sant Narcís, és la culminació de la temporada. I aquest any, doncs, poder tornar a actuar, a més, a meitats de temporada dels Marrecs de Salt a Plaça del Vi, doncs, per nosaltres ens omple d'orgull.
4: Caravaca no ha descartat que en aquesta diada les colles puguin fer castells mai vistos a la plaça gironina, però ha explicat que dependrà de l'estratègia de cada colla tenint en compte que és a l'inici de la temporada castellera.
0: En cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional es dedica a Barcelona, aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, on la Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dos dels grans títols de la programació. David Navarro.
9: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001 La Creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
10: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Viella i Dona 43.
9: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
0: I el desè concurs de microrelats de la Vall Fosca encara la seva recta final. El certamen, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, convida a transformar el paisatge en literatura amb històries de màxim 300 paraules. El termini de presentació acaba el pròxim 25 de maig i s'hi pot participar enviant el relat per correu electrònic. Ràdio Tremp, Júlia García.
11: El concurs de microrelats de la Vall Fosca, impulsat pel Museu Hidroelèctric de Cabdella, arriba a la seva desena edició totalment consolidat. L'Àngels Jaime Juan, des de l'organització, ens explica l'objectiu principal d'aquest certamen.
12: Va néixer amb la idea d'apropar una mica, diguéssim, la literatura a la Vall Fosca, que, bueno, que a través dels relats es pogués identificar, doncs, la Vall Fosca, és a dir, que tingués també un caire una mica literari, no? Bueno, aleshores vam pensar, doncs, això, fer un concurs de microrelats i obrir-lo, doncs, a la participació de no només de gent de la Vall Fosca, sinó de gent d'altres comarques i de Catalunya, no? Perquè, bueno, l'on que fos en català.
11: Enguany els participants opten a premis de fins a 600 euros. Els textos de màxim 300 paraules i ambientats a la vall es poden enviar per correu electrònic fins al pròxim 25 de maig a les 2 del migdia. El veredicte es farà públic al juliol.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça i Hansi Flick han fet oficial la renovació del tècnic alemany fins al juny del 2028, amb opció d'ampliar-lo una temporada més. El preparador blaugrana va arribar el 2024 i amplia el seu vincle un curs més. Amb l'arribada de Flick, l'entitat culer ha sumat 5 títols, 2 lligues, una Copa del Rei i 2 supercopes. En unes primeres declaracions, als mitjans del club, el tècnic alemany es mostra il·lusionat amb la seva continuïtat.
3: Of course, I'm really happy, you know,
4: Esclar, estic molt content, ja saps, quan recordo els últims partits, especialment a casa al Camp Nou, ha estat increïble l'ambient. Com ens animem en cada partit, això és molt especial. Ho hem donat tot i també ho farem l'any que ve, perquè els somnis es facin realitat. Aquest és el nostre objectiu, també guanyar més títols i potser la Champions. Estem treballant per això.
2: L'actualitat blaugrana també ve marcada per la lesió de Fermín, que el farà perdre el Mundial d'aquest estiu. El jugador del planter es va fracturar durant el partit d'ahir contra el Betis al 5è metatarsià del peu dret i haurà de ser operat en els pròxims dies. Per cert, que l'agència tributària no veu corrupció esportiva del Barça en el cas Negreira. En un nou informe, Hisenda conclou que no consten pagaments a àrbitres ni que hi hagi cap prova que aquests pagaments condicionessin els resultats de l'entitat blaugrana. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat la renovació de Roberto Íñiguez com a entrenador de l'equip una temporada més. Pere Puig, director esportiu del club gironí, ho valora així.
5: Contents d'anunciar la renovació d'en Roberto, contents de que segueixi capitanejant el projecte esportiu del bàsquet Girona, amb el segell que ell imprimeix sempre amb els seus equips, d'esforç, de sacrifici, de lluita i sobretot de bon joc. Com a les darreres temporades, ens ha portat doncs, a moltes victòries i a fruir d'un bon espectacle a Fontejau.
2: En hoquei patins, el Vila-sana està sent rebut a aquesta hora per l'Ajuntament per celebrar el títol aconseguit de la Copa de la Reina d'hoquei patins. Les lleidatanes van aconseguir superar el Gijón anfitrió a la final per 3-1 amb un doplet d'Aina Florenza i un gol de Luchi Agudo. Maria Porta, la capitana de l'equip, s'ha dirigit des del balcó de l'Ajuntament i s'ha mostrat optimista de cara al futur més immediat.
6: L'any passat ens vam treure ja l'espineta i vam començar a saber que era pujar aquí dalt al balcó. Esperem que puguem pujar d'aquí unes setmanes i, com he dit, al final hem demostrat amb els anys que els pobles petits podem fer coses molt grans i espero que puguem seguir molts anys fent el mateix.
2: I notícia d'última hora, en handbol, el Fraikin Balomano Granollers ha anunciat la renovació d'Antonio Rama per continuar al capdavant de la banqueta granollerina. El tècnic ballesà ha signat per 3 temporades i s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint a l'equip granollerí. A més, el club també ha anunciat que Robert Cuesta, fins ara a l'equip femení durant 8 temporades, passarà a ser el segon entrenador del conjunt masculí.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Govern català i espanyol han convocat una comissió bilateral que se celebrarà dimecres a Madrid a 4:45 de la tarda. És la condició que ha posat Esquerra per tenir garantia del compliment dels acords al voltant dels pressupostos que depenen de l'Estat. Segons l'ordre del dia, la comissió donarà llum verda a la línia del tren orbital, al nou consorci de la zona franca, el consorci per supervisar l'execució d'inversions i reforçarà les competències en la gestió del litoral. I Josep Rius ha anunciat que no es postularà per ser candidat a Junts a l'alcaldia de Barcelona el 2027. En una carta oberta a la militància de Junts per Barcelona, el portaveu del partit explica que havia estat sopesant molt seriosament la possibilitat de liderar la renovació del projecte a la capital catalana, però assegura que l'anunci de Jordi Martí d'optar la candidatura altera les condicions que s'havia fixat, segons Rius. En les actuals circumstàncies no es pot postular per ser candidat i contribuir, diu, a una confrontació que no servirà al seu entendre per sortir-ne més reforçats, i diu que no el trobaran en la lògica de la divisió interna. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'Ebola que s'ha registrat a la República Democràtica del Congo i a Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix. A més, hi posa distància.
3: De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix.
2: I la compravenda d'habitatges va caure un 3,5% al març, amb 10.000 operacions registrades per sota de les 10.300 del mateix mes de 2025, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Els registres del tercer mes de l'any acaben amb 6 mesos seguits de pujades interanuals. Els habitatges nous també han anat a la baixa al voltant d'un 2%. I 2 detinguts a Manresa per haver agredit 4 dones musulmanes a mig del carrer. Es tracta d'un home de 44 anys i d'una dona de 47. Els fets han passat aquest diumenge poc abans de les 8 del vespre, quan una patrulla policial ha vist un grup de persones barallant-se. Les 4 dones pateixen contusions a la cara després de rebre diversos cops de puny. Els Mossos atribueixen als arrestats delictes de lesions i també d'odi. Darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Nacional, amb l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge.
4: Això és El Remeier.
5: Hola, benvingudes i benvinguts. Sóc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg, i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui, on parlarem dels additius alimentaris.
6: I què són els additius, David? Bon dia.
5: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E's tal, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quin és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
6: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà de totes les olors,

0: colors, formes i procedències, eh?
1: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, eh? Si som una miqueta estrictes, però bé, mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha, i són també d'origen animal, que és l'S20, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, eh? un pigment vermellós.
0: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes n'hem menjat.
1: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'S20, eh? Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, val? De pols de roca. I evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi ha de quatre tipus: naturals, animals, minerals i químics. I hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Eh? Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
0: David, necessaris o perillosos?
1: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són, més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, eh? Que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats als nens, eh? I que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
0: Poca broma,
1: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi una, diguem, un control, que no hi hagi una acceleració o un anar endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
0: Ja dic jo que mai ho he vist, no dic que no hi siguin potser, però jo mai ho he vist.
1: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'ET133, que tenyeix de blau els aliments...
0: Dolent.
1: Doncs, home, el blau ja... ja
0: no... Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
1: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, amb dolços, amb begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que té una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
0: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
1: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
0: Correcte.
1: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, diguem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que tenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té.
0: Clar,
1: entre els més qüestionats...
0: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hem de posar merdetes.
1: Exacte, sobretot en els aliments processats, eh? Seria potser amb els tomàquets, ja en
0: parlaríem
1: potser...
0: És a dir, en salses, coses així...
1: A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius, relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor, i poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
0: No, la veritat és que no, fa anys que no em freqüento, tampoc.
1: Doncs, com a additius alimentaris, està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
0: Bé, però seguim consumint visc a la Pepa.
1: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer, doncs, que es faci malbé, com la putrefacció, la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que, paradoxalment, poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
0: Ep.
1: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i l'E219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta, aquests dos, l'E216 i l'E217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar, segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Ah. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quines persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem, elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada, d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta, alerta,
0: sí,
1: conté sulfits,
0: sempre.
1: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i l'E228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen, doncs, aquesta caparra, aquesta sensació de com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
0: Sí, els anem apuntant, ben atents.
1: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos. Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
0: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
1: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
0: Molt interessant.
1: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els germans, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
0: Depèn del que sigui, no?
1: Doncs depèn del que sigui.
0: Un bistec segur que no.
1: I en canvi els iogurts segurament.
0: Exacte.
1: Segurament sí. Fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enrenciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
0: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
1: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Ostres. Antioxidants i conservants.
0: I sona bé, antioxidant, sona, molta gent pensa,
1: sona
0: mira...
1: Sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxilxiloé, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que si més no se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
0: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
1: Poca cosa, poquíssim, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
0: Exacte.
1: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosi o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, amb més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segur. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
0: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
1: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, excepcions, clar, però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
0: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
1: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, el de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
0: Fa basarda, sí, sí.
1: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, diguem, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
0: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre a tots aquests additius, que no són tots amics?
1: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament
0: demà
1: ho fem
0: no.
1: Puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de, diguem, de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, doncs molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara,
0: Sí,
1: no saben que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cochinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílegs de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... seria almenys d'origen animal,
0: sí,
1: però no ben bé animal.
0: Sí, invasiu, d'alguna manera.
1: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
0: Maco.
1: Val? Sí, fa basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un caneló...
0: Imagina fotre-te'l amb un bollicau, no?
1: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment. Però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
0: Verge Santíssima.
1: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, val? Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
0: Així, David, quines opcions ens queden?
1: Mireu, anem a fer fàcil, tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia. Jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
0: La primera m'encanta. De fet, anava a dir abans i m'encanta.
1: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments...
0: Sí, excepcions, clar.
1: Exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí. I que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí. I quants més additius tingui, i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
0: Esdrúixoles no.
1: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
0: Fàcil, no
1: d'additius, evidentment. Aquest seria més fàcil. Tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que... continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
0: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
1: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació. Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs... curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini, poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
0: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
0: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
1: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
0: sempre.
1: Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que haurien de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
0: I fàcil fer-ho a casa, molts d'aquests.
1: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
0: Gràcies, egipcis.
1: Sí, grans coses en tenim d'aprendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar s'acaben diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
0: En alguna cosa havien d'estar, no havien d'estar d'acord.
1: I que sí que sí, hi ha gent que, doncs, que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
0: Ara m'ha passat sí, pel ja cap. Sí, ja m'ho has dit, que malament, eh?
1: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaires sorpreses això.
0: I ens agrada.
1: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, eh? Un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però evidentment s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada. Val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu, o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara, amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
0: La nevera de muntanya.
1: La nevera de muntanya, que no és transportable, que és trobable. La
0: aquí està.
1: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, eh? Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
0: Però també tenim el contrari.
1: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
0: I fem servir, no?, perquè estàs parlant del bany maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
1: Correcte, Enric, és el bany maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, eh? Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, eh? Cal tenir en compte que a les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquest aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar. De manera que sempre, sempre, sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escuma a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
1: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bersmain, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
0: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
1: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
0: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
1: I eclesiàstica també, perquè és santa, eh? Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
0: Quantes... No s'hi posa per poc.
1: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadessa.
0: Això se'n diu promocionar.
1: Exacte, i de fet li va anar relativament molt bé la vida, eh? És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
0: Ostres!
1: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
0: Wow.
1: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, val? Hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, eh? I una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí
0: no
1: hi havia,
0: sí,
1: hi havia diferents...
0: Ho fem molt bé, ho fem molt malament, eh? Eren...
1: Sí.
0: Entreposat.
1: I diferents estances també per fer aquestes coses, eh? Les seves visions. Doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic, que no va començar a escriure fins als anys, fins que tenia aproximadament 40 anys, i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure 3 llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants. Però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és la subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté 2 diferents volums. La física, o llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre de el Causae et Curare, o llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en 5 seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
0: Ostres, poca broma, eh?
1: És a dir, que aquí hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no, i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Hildegarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innata amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'autoequilibrar-se. També tracta la sexualitat, incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
0: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
1: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
0: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
1: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no? En aquella època, que l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
0: I segurament també va escriure-ho gran, el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
1: l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
0: Increïble.
1: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, diguem, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior, anomenada santa.
0: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
1: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure'l en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
0: Bé, no vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
1: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
0: El que et recomanes dia rere dia, tu?
1: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i aquelles persones que es cuiden físicament, no?
0: Quina vergonya.
1: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
0: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
1: Exacte.
2: Els perquès.
1: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre 1 a 1,5 litres de saliva al dia.
0: Sí,
1: per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és variant, ha de ser variable, eh? Ja que...
0: Esperem.
1: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
0: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
1: O l'olor, també.
0: O l'olor, i tant.
1: Només sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
0: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, no? Al cap i al fi.
1: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats amb el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim davant.
0: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
1: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
0: Això m'ho puc prendre veu malament.
1: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats que, de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
0: Uau!
1: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
0: Ostres!
1: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
0: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
1: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
0: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
1: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs evidentment també ho hem de fer, però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
0: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
1: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
0: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
1: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les càries, com hem dit, i cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
0: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
0: Va, i ara lectures. Què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
1: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, d'editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests E's, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
1: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de ser estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de quatre grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb en la medicina del centre europea. Els estudis científics, hem parlat de l'aspartam i dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i hem descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, d'editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
0: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper remeier.

0: Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El govern impulsa la futura línia del tren orbital, un dels grans acords amb Esquerra Republicana que poden desbloquejar la negociació dels pressupostos aquesta mateixa setmana. El projecte d'unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i costarà més de 5.000 milions d'euros. Les alcaldesses de Sitges i Sabadell, Aurora Carbonell i Marta Ferrés, han destacat la importància d'aquesta línia. Les escoltem.
3: Cap a l'interior, cap a la nostra pròpia vegueria, no tenim pràcticament res, no? I per tant és importantíssim que tinguem aquest tren orbital, aquesta segona corona que evidentment ens proporcionarà no només avantatges socials, econòmiques, de comunitat, de fer xarxa de país. És un projecte que de fet fa 20 anys, almenys a Sitges fa 20 anys que tenim reservats els terrenys.
4: Però crec que és una manera també de donar un missatge de com entenem el país i de com vertebrem el país més enllà de la capital, entenent que som una sèrie de territoris i per tant que en aquesta Catalunya que està creixent també dona un missatge de com anem a fer aquests serveis públics.
2: I l'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. Ho ha fet en un context on alguns partits, com PP i Vox, volen retallar drets dels immigrants amb la coneguda prioritat nacional, un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
5: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
2: I Lleida és el municipi de Catalunya amb la bretxa socioeconòmica més gran entre el barri més ric i el barri més pobre. Hi ha una diferència de gairebé 100 punts entre el centre històric i Ciutat Jardí, segons l'índex socioeconòmic territorial que elabora l'IDISCAT. De fet, les quatre capitals de la demarcació són els municipis catalans on s'observen diferències més grans entre diferents zones del municipi. Investiga la mort violenta d'un home a Reus arran d'una baralla. Els fets van passar dissabte al migdia arran d'una baralla que va tenir lloc a la Masia. Els Mossos van rebre l'avís a la finca i van trobar el cos sense vida, amb signes de violència de la víctima. Al mateix lloc van trobar dos homes de 46 i 79 anys que van intentar fugir. I el bisbat de Tortosa ha presentat la restauració del cinquè retaule que s'ha fet a la catedral de Santa Maria aquest dilluns al matí. Es tracta de la composició escultòrica barroca de la Mare de Déu del Carme i les ànimes del Purgatori, que data de 1714.

0: Després de la primera, segons el Ministeri de Sanitat. D'acord amb el protocol de la Comissió de Salut Pública, podran començar a sortir de les habitacions per accedir a les zones comunes de la planta on es troben i rebre visites dels familiars amb mesures de protecció. Si les pròximes PCR setmanals continuen sent negatives i no apareix sintomatologia, podran abandonar l'aïllament hospitalari un cop passats 28 dies. I la presentació avui de la línia orbital ha estat només el primer pas d'una setmana farcida d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació dels pressupostos. El projecte de tren orbital uneix el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. La inversió és de 5.200 milions d'euros i està previst que es pugui enllestir al 2041. El PSC i Esquerra s'han reunit avui amb les seves direccions perquè avalin l'acord i el govern s'ha trobat amb els comuns al migdia per tractar-ne els detalls. Divendres podrien quedar aprovats amb un consell extraordinari i s'aprovarien al Parlament el mes de juliol. I la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats prevista per demà dimarts s'ha ajornat a dimecres a la tarda per l'agenda de la consellera Esther Niubó, que té compareixença al Parlament. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
1: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Per tant, li respectem. Ella té una comissió demà per parlar del tema Mossos, que és un tema que, bueno, té història a banda, per dir-ho finament. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
0: Els sindicats esperen demà una proposta concreta i avui ha començat una nova setmana de vagues i mobilitzacions de mestres i professors. En aquest cas, el barcelonès. Demà estan convocats a la vaga els centres educatius del Maresme i el Vallès Oriental i també el Vallès Occidental. I prop de 200 persones s'han concentrat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la darrera intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes. La protesta s'ha fet després que s'hagi informat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells a missió humanitària que es trobava amb aigües internacionals a 250 milles de Gaza. Darrer punt, la literatura catalana serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí 2027, un esdeveniment de referència a Europa. A l'última edició va comptar amb 230.000 visitants, un miler d'expositors i 250 activitats.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Hola, què tal, com anem? Salutacions cordials. Gràcies per destinar-nos una hora del vostre fantàstic i preciós temps per escoltar aquest programa que recopila els grans clàssics de la música pop i rock de tots els temps. Rock and Classics. I és que el temps és molt valuós, per tant, gràcies per escollir-nos. Avui farem una selecció eclèctica de música basada en una temàtica, les cançons dedicades a la nit. I és que n'hi ha moltes, i a més, en el nostre idioma, el català, n'hi ha una bona colla. Tenim uns quants programes per davant, en tenim 3 o 4 aproximadament que dedicarem a aquesta temàtica, a la nit. Començarem avui amb música sobretot de casa nostra i anirem avançant cap a altres latituds. Però per començar, anem ben a prop de casa, anem a Constantí i viatgem a l'any 1998 per escoltar una de les cançons més delicades i boniques dels Pets, que segur recordareu, i senzillament es diu Bona nit. Què més important que dir això que desitjar, doncs, al teu fill, la teva filla, la teva parella, que passi una bona nit i que tingui bons somnis? Així sonaven els Pets des del treball. Bon dia.

Quina cançó més bonica, oi? De vegades en la senzillesa i en la tendresa doncs hi ha les grans cançons, com aquest exemple, la cançó que tancava el disc més conegut dels Pets, El Bon Dia, publicat el 1998, i que es deia precisament només així, Bona Nit. Seguim amb més música de casa nostra dedicada a la nit. Ara, amb un dels talls inclosos dins del treball de debut de Sau, es deia No puc deixar de fumar, sortia l'any 87 a la llum. També una data important, doncs, la primera nit, com la primera nit. Sempre

0: dels números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim amb aquestes cançons dedicades a la nit, aquest moment tan delicat del dia. El moment de descans, el moment de somiar, el moment de gaudir d'una manera diferent amb la relació amb els més propers. Aquest tema ja us l'hem punxat altres vegades. És deliciós, de la mà de Pep Sala, Cor de la nit.

Els gironins, un papa amb un estil peculiar, únic, inconfusible, des del seu famós treball Bordell, sortia publicat l'any 1994. Un treball molt eclèctic, té una mica de tot, fins i tot aquesta incursió en aquesta mena de blues jazz que imita fins i tot la veu d'Adrià Puntí a la veu del gran Louis Armstrong. Aquest és el tema 7 de nit. Seguim amb més cançons dedicades a la nit, al rock and clàssics, en aquesta bàsicament selecció de música catalana, perquè sembla mentida, però hi ha moltíssimes cançons en català dedicades a la nit. Per exemple, aquest altre tema de Sopa de Cabra, des del seu treball nou, Nits de Glòria.

excel·lent producció dels barcelonins Manel. El disc es deia Els millors professors europeus. Déu-n'hi-do, ja ha plogut força, eh? 2008, quan va sortir aquest disc, amb temes com aquesta nit freda per ser abril. I ja que estem, doncs, animats, seguim amb una cançó força animada, molt més recent, de l'any 2007, dels Doctor Prats, Les nits no moren mai.

0: de tots els temps. Rock and Classics.
1: Cançons dedicades a la nit avui al Rock and Classics. Ara seguim amb més música català, en aquest cas des del País Valencià. Amb els malauradament dissolts, Aspencat. Ens deixaven ja fa gairebé una dècada. Però podem, com sempre, gaudir, evidentment, dels seus treballs de nou punxant-los aquí al Rock and Classics. Amb temes com aquesta nit d'esperança des del treball, Essència.

0: Fa uns instants érem a Terrassa amb els doctor Prats i hem anat una mica més amunt cap a Manresa amb els gossos. Des del que per mi és el seu millor treball, Oxigen. I aquestes nits de glòria. Avui, al Rock and Classics, estem aprofitant aquesta hora de ràdio per a seleccionar algunes cançons que parlen precisament només de la nit.
1: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
0: Canviem ara totalment de latitud, ens n'anem cap als Estats Units per a recuperar una cançó d'un artista conegudíssim d'aquella dècada, Lionel Richie, All Night Long.
2: Rock and Classics.
1: Rock and Classics.

All Night Long, amb aquest multipremiat, exitosíssim artista nord-americà que als anys 80, diguem que ho va petar, eh? Lionel Richie, All Night Long. Canviem ara de terç, anem a una cançó de banda sonora des de From Dusk Till Dawn, una pel·lícula signada per Quentin Tarantino, aquesta cançó tan americana que es diu Dark Knight, Nit Negra, amb The Blasters.

I Think, el tema que tancava aquest treball fantàstic, el projecte Temple of the Dog, de títol homònim, publicat el 1991, de la mà de Chris Cornell i els seus col·legues. Alguns formarien part de després de Pearl Jam, altres també eren ja músics de Soundgarden. Avui hem dedicat aquest rock en clàssics a cançons de nit o inspirades en la nit. I acabarem al nostre país, tal i com hem començat, amb els Sau. Amb un dels temes del seu LP, Cançons perdudes, rareses, remescles, 1986-1995 i Quan arribi la nit. Salutacions, que vagi molt bé.

0: 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Son las dúas.
1: Radio Cardedeu 90.7 FM.